0: S'acaba aquí aquesta esplèndida partita per a violí número 2 en re menor, número de catàleg 1004 de Johann Sebastian Bach. En sentíem aquest enregistrament del 2009 a càrrec de la violinista Isabella Faust amb un violí Stradivarius.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Continuarem amb el concert per piano i orquestra, número de catàleg 146, de Francis Poulenc. El sentim interpretat pel pianista Pascal Roger i la Filharmonia Orquestra, dirigida per Charles Dutoit.

0: El pianista Pascal Roger i la Filharmonia Orchestra, dirigida per Charles Dutoit, eren els intèrprets del concert per piano i orquestra número de catàleg 146 de Francis Poulenc.
1: Catalunya Música.

Ens situem a continuació el primer barroc alemany per sentir una composició de Matthias Weckmann, deixeble de Heinrich Schütz i Heinrich Scheidemann. Sentirem la cantata que hem traduït amb el nom «Si el Senyor vol redimir els presoners de Sió». Serà càrrec de Maria Keohane, soprano Carlos Mena, contratenor, i Hans-Jörg Mammel, tenor, Stefan MacLeod, baix, i el Richard Carr Consort, sota la direcció de Philippe Jarlot.

0: Música alemanya del segle XVII, era la cantata Si el Senyor vol redimir els presoners de Sió, de Matthias Weckmann. Ens acompanyaven Maria Keohanes, soprano, Carlos Mena, contratenor, Hans-Jürg Mammel, tenor, i Stefan MacLeod, baix, amb el conjunt Richard Carr Consort, dirigit per Philippe Pirlo.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit.

Continuarem amb el bolero de Maurice Ravel. Els intèrprets seran els membres de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigits per Pierre Monteux.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Tot seguit podrem sentir el concert per a piano i orquestra número 22 en mi bemoll major, Kegel 482 de Wolfgang Amadeus Mozart, en la versió d'Alícia de la Rocha, piano, i l'Orquestra Simfònica de Viena sota la direcció d'Uri Zegel.

0: Alicia de la Rocha, piano, i l'Orquestra Simfònica de Viena, sota la direcció d'Uri Segal, ens oferien el concert per a piano i orquestra número 22 en mi bemoll major, Kyrill 482 de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: A continuació arriba la serenata per trompa, oboè, clarinet, fagot, viola, violoncel i contrabaix en mi bemoll major. Una serenata de Georg Drushevsky que ens interpreta l'ensemble Zefiro.

0: L'ensemble Zephyrons ha interpretat aquesta serenata per trompa, oboè, clarinet, fagot, viola, violoncel i contrabaix en mi bemoll major de Georg Druschetsky.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: De Frédéric Chopin podrem sentir a continuació la polonesa Fantasia en la bemoll major, opus 61, en la versió del pianista Stephen Hawke.

0: El pianista Stephen Hawke ens oferia la polonesa fantasia en la bemoll major, opus 61 de Frédéric Chopin.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Ara ens acompanya la suite americana opus 98 d'Antonín Dvořák en la versió de l'orquestra del Festival de Budapest dirigida per Ivan Fischer.

L'orquestra del Festival de Budapest, dirigida per Ivan Fischer, ens interpretava la suite americana, opus 98B, d'Antonín Dvořák.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Sentirem a continuació la Simfonia Espanyola per a violí i orquestra en re menor opus 21 que Eduard Lalo va compondre l'any 1874 pel violinista Pablo de Sarasate. En sentim la versió d'Anne Sophie Mutter, violí, i l'Orquestra Nacional de França, sota la direcció de Seiji Ozawa.

0: Anne-Sophie Mutter, violí i l'Orquestra Nacional de França, sota la direcció de Seiji Ozawa, ens oferien la Simfonia Espanyola per a violí i orquestra en re menor, opus 21 d'Eduard Lalo.
1: Catalunya Música.

Us convidem a sentir la cantata número 21, titulada I quan creix el neguit dins meu. La sentirem interpretada per la soprano Catherine Fugh, el contratenor Robin Tyson, el tenor Vernon Kirk i el baix Jonathan Brown, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.

Acabem de sentir la cantata número 21 de Johann Sebastian Bach, titulada I quan creix el neguit dins meu. Els intèrprets eren la soprano Catherine Fugh, el contratenor Robin Tyson, el tenor Vernon Kirk i el baix Jonathan Brown, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Us convidem ara a sentir l'obertura de l'òpera Rienzi de Richard Wagner en la versió de la Reial Orquestra Nacional Escocesa dirigida per Neeme Järvi.

0: És l'obertura de l'òpera Rienzi, composta l'any 1842 per Richard Wagner. Sentíem la Reial Orquestra Nacional Escocesa, dirigida per Neeme Järvi.
1: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
2: Vibra aquest estiu amb Catalunya Música. Tenim les melodies perfectes per acompanyar-te en tot moment. Comparteix-les i gaudeix-ne. Catalunya Música et connecta.

La nostra programació continua avui amb un dels scherzi per a piano de Frédéric Chopin, aquest opus 39 en la tonalitat de do sostingut menor que interpreta el pianista Benjamin Grosvenor.

0: El pianista Benjamin Grosvenor interpretava l'Scherzo per a piano en do sostingut menor, opus 39, de Frédéric Chopin, que tot just sentíem.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: A continuació podrem sentir una transcripció per a piano feta per Ferruccio Busoni del coral Wachet auf, ruft uns die Stimme, desperteu-vos, ens crida la veu, de Johann Sebastian Bach. Sentim-ne la versió del pianista Gianluca Cascioli.

0: És una transcripció per a piano feta per Ferruccio Busoni del coral Wachet auf, ruft uns die Stimme, desperteu-vos, ens crida la veu, catalogat amb el número 645 en la producció de Johann Sebastian Bach. Sentíem el pianista Gianluca Cascioli.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: El conjunt instrumental Europa Galante, que dirigeix Fabio Biondi, interpreta la versió que ara us oferim del Concerto Grosso número 6 en fa major del recull Opus 6 d'Arcangelo Corelli.

0: a Catalunya Música.
1: Continuem la programació de Catalunya Música, ara sentint les tres peces per a piano que formen l'opus 96 de Sergei Prokófiev, una obra de l'any 1942 que conté tres arranjaments, d'un vals de l'òpera Guerra i Pau i d'una contradansa i d'un vals Mephisto de la banda sonora del film Lermontov. Sentim el pianista Frederic Chiu.

0: Hem sentit les tres peces per a piano que formen l'opus 96 de Sergei Prokófiev. Ens acompanyava el pianista Frederic Chiu en un enregistrament de l'any 1994.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Aquí a Catalunya Música sentirem tot seguit una partitura coral del compositor nord-americà Eric Whittaker, una partitura del 1994 escrita a partir de la traducció a l'anglès d'un text d'Octavio Paz. Water Night, o Aigua Nocturna, és el títol de l'obra que sentim en la versió de la formació vocal que porta el nom del compositor, els Eric Whittaker Singers.

0: Eren els Eric Whittaker Singers interpretant la partitura titulada Aigua nocturna, escrita a partir d'un text d'Octavio Paz traduït a l'anglès pel compositor nord-americà Eric Whittaker l'any 1994.
1: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli. Catalunya Música.
0: Som a la sintonia de Catalunya Música. Ara continuem amb una de les sinfonies de Carl Philipp Emanuel Bach, una sinfonia publicada a Leipzig l'any 1780, sinfonia en re major, Votken 183, número 1. Consta dels moviments Allegro di molto, Largo i Presto. La sentim interpretada per l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín.

0: Els membres de l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín ens oferien la Sinfonia en re major Votkent 183 número 1 de Carl Philipp Emanuel Bach.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: El quintet de corda en mi bemoll major, opus 27, número 4, de Luigi Boccherini, un dels seus quintets amb dos violoncels, és el que sentirem a continuació aquí a Catalunya Música, amb el quartet Boccherini i Anier Bilsma com a segon violoncel·lista.

0: Sentíem el quintet de corda en mi bemoll major opus 27 número 4 de Luigi Boccherini, interpretat pel quartet Boccherini, ampliat amb Vannier Bylsma com a segon violoncel·lista. La gravació era del 1990.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: La recerca del Sant Graal ha estat en la cultura occidental font de moltes llegendes, mites i creacions artístiques. El músic Walter von der Vogelweide va ser contemporani dels escrits medievals que parlaven del parador del Graal. Ara sentirem una peça seva, és la cançó de Palestina, que ens ofereix la Capilla Antigua de Chinchilla amb José Ferrero al capdavant.

0: José Ferrero i la Capilla Antigua de Chinchilla ens oferien amb aquest enregistrament de l'any 2011 la cançó de Palestina, música medieval de Walter von der Vogelweide.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Catalunya Música us proposa de continuar la seva programació amb música mexicana, amb Ventanas, l'obra orquestral de Silvestre Revueltas, que sentirem interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles, dirigida per S.P. Casalonen.

0: L'obra orquestral que ara sentíem porta per títol Ventanas. És del compositor mexicà Silvestre Revueltas i la interpretava l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles, dirigida per S.P. Casalonen.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Ens situem ara a l'Anglaterra del segle XVI per sentir música de Christopher Tai. És la peça Sit Fast per a consort de violes. Ens acompanyen Jordi Savall, Eunice Brandau i Sergi Casademunt.

0: Jordi Savall, Eunice Brandau i Sergi Casademunt ens oferien aquesta peça Sit Fast per a consort de violes, música de Christopher Tai.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: La següent proposta que us fem avui és la de l'audició del motet Tota pulcra és. El seu autor és André Camprà i el sentirem en la versió que en fan els membres de les formacions Les Pages et les Chantres i també de Les Symphonistes. Són formacions del Centre de Música Barroca de Versalles que dirigeix Olivier Schnevely.

0: D'André Campra és el motet que ara sentíem, Tota pulcra és, un motet que interpretaven Les Pages et les Chantres i també Les Symphonistes del Centre de Música Barroca de Versalles, dirigits per Olivier Schnevely.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Uns minuts per sentir la veu del contratenor Filip Jaruzelski a la sintonia de Catalunya Música. Li sentim l'ària Mentre dormi, amor fomenti, que canta Lichida a l'acte primer de l'òpera L'Olimpiade, Riom 725 d'Antonio Vivaldi. L'acompanya l'ensemble Mateus, dirigida per Jean-Christophe Spinozzi.

0: És la veu del contratenor Filip Jaruzky, que en el paper de Lichida ens oferia l'ària Mentre dormi, amor fomenti, de l'acte primer de l'òpera L'Olimpiade, Riom 725 d'Antonio Vivaldi, una òpera en tres actes estrenada l'any 1734 al Teatre de San Angelo de Venècia, que segueix el llibret que va fer Pietro Metastasio per una òpera d'Antonio Caldara estrenada el 1733. Sentíem al costat de Filip Jaruzky l'ensemble Mateus, dirigida per Jean-Christophe Spinozzi.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: La música que us convidem a sentir a la nostra sintonia tot seguit és de Richard Strauss. Es tracta de la dansa dels set vels de la seva òpera Salomé, el seu opus 54, i la sentirem en una gravació històrica del 1978 que interpreten Leonard Bernstein i l'Orquestra Nacional de França.

0: Aquesta era la versió que el 1978 van gravar els membres de l'Orquestra Nacional de França, dirigits per Leonard Bernstein, de la dansa dels set vels de l'òpera Salomé, l'opus 54, de Richard Strauss.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: Bon dia, són les 9 i avui és dijous 16 de juliol.
1: A Catalunya Música comença tots els matins del món versió estiu. La clàssica més fresca per als matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
2: Bon dia a tothom. Som a l'estudi 14 de Catalunya Música, sota el nostre lladoner, per acompanyar-vos en aquest matí de juliol.
0: De festivals a Catalunya n'hi ha de grans, de mitjans i de petits. L'Alba Quinquillà ens farà avui unes recomanacions molt interessants. No us les perdeu.
2: I a partir de les 10 viatjarem a les Terres de l'Ebre per parlar del Delta Chamber. I ho farem gràcies a la Laura Ruiz, clarinetista, codirectora artística i cofundadora d'aquest festival.
0: Benvinguts a tots els matins del món, versió estiu.
2: Comencem.
0: I tal com us hem dit, el nostre lladoner continua ben arrelat al bell mig de l'estudi 14. I avui, com cada matí, ens torna a regalar una ombra plena de música.
1: A l'ombra del lladoner, amb Raimon Colomer.
2: Malgrat el títol, la Sinfonia Espanyola d'Eduard Lalo no és una sinfonia, sinó un concert per a violí en 5 moviments.
0: L'autor hi recrea una Espanya imaginada, plena de ritmes i colors que fascinaven els compositors francesos del segle XIX.
2: El seu tercer moviment, Intermezzo, n'és una de les pàgines més delicades.

0: Era l'intermezzo Allegretto non troppo, tercer moviment de la Sinfonia Espanyola per violí i orquestra en re menor, opus 21, d'Eduard Lalo, amb Gerard Poler, violí i l'Orquestra Sinfònica de la Ràdio de Praga, dirigida per Vladimir Balek.
1: Mig quart de deu, i aquí trobo una altra nota d'en Raimon Colomer, que diu: ja des de principis del segle XX, l'obra Napoli, variacions sobre una cançó napolitana del nord-americà Herman Belstedt, ha estat una de les peces predilectes dels trompetistes per demostrar virtuosisme i capacitat tècnica.
0: Vinton Marsalis en la seva interpretació hi ofereix molt més que una exhibició tècnica. Fa cantar la trompeta amb elegància i amb un sentit del fraseig absolutament natural.

0: El trompetista Wynton Marsalis, que ha interpretat aquesta variació d'aquesta coneguda cançó napolitana, Napoli. Tinc aquí en Joan Vives, assegut amb nosaltres.
1: Ara et farem una pregunta.
0: Exacte. No. Com ell, no és l'entrada d'avui de la Vivespèdia, però l'origen d'aquesta cançó, Napoli?
2: Sí, és molt famós. Funicular, és perquè havien inaugurat el primer funicular a Nàpols i el Luigi Denza va fer la cançó com allò enrient-se, no? Funicular, perquè la gent a Nàpols, tothom comentava, estem parlant de 1880, ara no recordo la perquè m'heu agafat així.
0: Sí, perdó, l'atracament.
2: No. I en anècdotes molt divertides, el Richard Strauss, de jovenet, va fer un viatge a Itàlia i aleshores va sentir aquesta cançó que estava de moda i va dir, mira, una cançó popular napolitana, i va escriure una fantasia simfònica que es diu Aus Italien, i va citar aquest tema, i resulta que aquesta cançó l'havia publicat Ricordi va saber que Strauss havia publicat aquesta fantasia i va tocar el crostó als editors de Strauss i els hi va dir, nois, que això té drets d'autor, que a veure què fem.
0: Res, hem fet una mica de preludi de la Vivespèdia. Però no patiu, que en Joan està aquí i res, en uns segons el tenim.
3: Un estiu per escoltar sense pressa. Tots els matins del món. Versió estiu.
1: I ara sí, ara ve una secció esperada per tots els nostres oients, que és
3: la Vivespèdia, amb Joan Vives.
1: Joan Vives, benvingut un dia més.
2: Ara sí, us puc saludar.
0: Ara ja sí. És oficial.
2: Rosa, Xavier, hola, ben trobats.
0: Gràcies. A veure, Rosa.
1: A veure, la pregunta seria, Joan, avui de què parlarem?
2: Avui, mira, us porto... Avui sí que porto un binomi, Rosa.
1: Avui
2: que...
1: sí?
2: Sí, avui sí.
1: Home, perquè fem trinomis, fem de tot aquí.
2: Serà un binomi una mica descompensat, perquè avui us parlaré d'ornamentació barroca. Per tant, vol dir que el contrari seria la no ornamentació. És a dir, una mica reflexionar sobre això d'ornamentar. I ja sabeu que en el barroc no ho van inventar. És a dir, aquí hi ha una cosa que hem de tenir present. Ornamentar la música és una cosa que s'ha fet sempre. Si tenim en compte que els músics medievals improvisaven molt, aquí ja està inserida, per definició, el que és l'art de l'ornamentació, de fer més notes, de fer notes curtetes, o fer frases així molt farcides de notes, no? La partitura, i clar, com que en el barroc, amb l'esperit preracionalista creixent, doncs tot això ho va anar com teoritzant, i per tant comencem a tenir documentació, i per tant a partir del barroc sí que tenim informació important. La partitura no es considerava un text sagrat, que això és una cosa que nosaltres encara, els que vam estudiar música al segle XX, encara se'ns parlava, no?, de que la partitura era una cosa sagrada, i de fet ho és, quan parlem dels grans compositors, però a la que sortim d'aquests àmbits, aleshores, i avui la gent jove que estan fent versions dels grans clàssics, una mica en clau personal també, no? La partitura no es considerava un text sagrat, l'intèrpret no era un reproductor de les notes que hi havia a la partitura, sinó que amb la motivació de moure les passions emocionals, que és el gran què de la música del segle XVII, és a dir, colorejar emocionalment, allò dels affetti que comentàvem fa uns dies, en va, affetti en va. Aleshores, els ornaments no tenien la finalitat de demostrar només agilitat tècnica, sinó que buscaven incidir a través de la retòrica interpretativa en aquesta expressió de les emocions. Mira, per exemple, un exemple molt tonto, no? Les apoiatures, no? Si tu cantes pim, pi, pa, pom, val, ok, però si tu fas pam, pi, pa, para, a l'afegir aquesta apoiatura estàs creant una dissonància amb el baix, amb l'harmonia, amb l'acord. Per tant, és tensió. Recordeu que parlàvem de les tensions? En el moment en què tu tenses, vol dir, és molt subtil, però hi ha alguna mostra subtil de passió. I això és el que buscaven a través de la retòrica musical. I, per exemple, si agafeu els tractats de l'època, tots aquests tractats que la gent que interpreta amb criteris històrics, jo què sé, el tractat de flauta de Quants, el tractat de clavecí de Carl Philipp, doncs a tots es parla de les ornamentacions i de com aplicar-les. I sempre hi ha el consell final, s'ha de fer amb bon gust. Aleshores, perquè veieu un exemple preciós, i a més és molt bo perquè està tot escrit. Claudio Monteverdi, L'Orfeo, Màntua 1607. Aleshores, com que Orfeu té el poder del cant, aleshores Orfeu ha de cantar per commoure a Plutó, el déu de l'Avern, perquè alliberi Eurídice. I aleshores Orfeu, amb el poder del cant, llavors Monteverdi pensa, si Orfeu té el poder del cant, ha de manifestar-ho.
0: Aprofitem-lo.
2: Exacte. I aleshores escriu tota una sèrie d'ornaments a una ària molt cèlebre, ja la coneixes, Xavier, perfectament, el Possente Spirto. Mira, ara us vaig a, la vaig a disseccionar.
1: A veure.
2: Primera part del Possente Spirto.

aquesta és la primera part de l'àrea Possente Spirito, però Monteverdi torna. Recordeu, Orfeu, el déu que té, el semideu que té el poder del cant. Aquí teniu la segona part d'aquesta àrea.

0: Aquesta era la segona part, eh?
1: Anem
0: veient com va introduint ornaments. Sí. Tots aquests ornaments tan estranys, perquè són notes repetides, no són els habituals. Aquests són els ornaments que Caccini, un pocs anys abans, havia inclòs a la portada d'un llibre que es diu Le Nuove Musiche, del que ja en vam parlar. Les ribatutes, els trillos, tots aquests ornaments que són genials per la música de principis del barroc, de principis del segle XVII. I ens queda la tercera part de l'ària. Escolta.

0: Joan, és furiós Zanasi, no? Sí. Tenor fent d'Orfeu, al costat del Concerto Italiano dirigits per Rinaldo Alessandrini. Escolta, aquí es requereix un esforç bestial. Impressionant,
1: és bestial.
0: Per fer aquest detall, en cada una de les frases.
1: Sí, perquè aquí, a més, la trampa és que tu no pots ornamentar allò on tu vols, que és el que es fa normalment amb criteris d'època, amb bon gust, però tu fas els ornaments que tu vols. Aquí Monteverdi ho escriu. Totes aquestes filigranes que heu sentit, les estan totalment escrites, perquè Monteverdi vol això, que quedi clar que el poder del cant és el poder d'Orfeu, és un semideu, ja sabeu. Aleshores, una mica per anar entenent tot això de l'ornamentació, sí, m'he tornat boig buscant una gravació del concert, el famós concert per oboè d'Alessandro Marcello. El va publicar amb un recull de concerts, de 12 concerts a 5. És el número 2. Aquest concert s'ha fet molt i molt popular, d'aquell adagio tan bonic. Llavors, he trobat, va costar una mica, però he trobat una gravació sense ornaments. Pareu atenció.

0: Joan, una de les coses més interessants és descobrir que no a tota Europa hi havia el mateix estil o la mateixa tendència a l'hora d'ornamentar. Jo no m'imagino, per exemple, els francesos i els italians, que tenen, són tan diferents,
1: són antagònics,
0: no ornamentant de la mateixa manera.
1: Sí, perquè els francesos, quan sentien els italians ornamentar tant, deien que era això molt mal gust, no? Ho trobaven escandalós, no? Aleshores, els francesos, en lloc de fer aquestes grans frases amunt i avall, el que preferien era l'ornament petit, el trino, el mordent. Hi ha algunes mostres, per exemple, en la música del François Couperin, té una obra que es diu Le Rossignol en amour, el Rossignol enamorat, en què està ple de les filigranes que representa que un rossinyol canta quan està enamorat.

0: Aquesta versió de François Couperin, del Rossinyol enamorat, originalment va ser escrita per clavecí.
1: Correcte.
0: No? El que passa que el compositor va donar l'opció que es pogués interpretar en flauta de bec perquè el so fos més semblant al rossinyol.
1: Clar,
0: no?
1: clar, sí, sí. Ho diu. En la partitura ho posa.
0: Sí.
1: Diu, on peut jouer avec la flûte. Eh? Llavors, doncs, fa gràcia perquè, clar, si ho toques la mà dreta del clavecí, la fas amb una flauta, sembla realment, ens imaginem, és molt francès del barroc.
2: Sí, això. És molt refinat, tot
1: sí,
2: això.
1: Clar. Un rossinyolet allà cantant, enamorat d'una rossinyoleta, no? I és molt mono. És a dir, i les ornamentacions són genuïnament franceses. És a dir, comparem aquest bon gust francès amb la contundència passional italiana, no? Segurament alguna cosa encara trobaríem en l'esperit actual i la cultura actual de tot això.
0: Mira, parlant d'aquestes ornamentacions, ara m'ha vingut al cap que les funcions que es van fer al Liceu de les Noces de Figaro, de Mozart, amb el muntatge de la Marta Pazos, també vam quedar sorpresos que en la famosa cançoneta Voi che sapete, que va interpretar la soprano russa Yulia Lezhneva, es va permetre el luxe d'ornamentar-la.
1: A l'Alta Capo.
0: Exacte.
1: En l'Alta Capo.
0: I clar, ens vam quedar tots de dir, ostres, això és creació pròpia, no? I ella, que s'ho pot permetre, fer aquestes ornamentacions. I realment, clar, tots vam quedar en acabar allò, la primera part de la funció. Carai, tu... Que maco que ha quedat, això.
1: Mira, m'heu donat una idea. Dilluns, en aquesta secció parlarem de les àries de capó i per què es feia de capó i parlarem d'ornamentació, que així també ho... És que és molt interessant. Has obert la caixa dels trons, O com es diu ara, has obert un meló. Però mira, per acabar, si m'ho permeteu, allò, perquè veieu com era, ja no l'ornamentació, sinó directament la improvisació.
0: Sí.
1: Que això, és clar, és una cosa que, com que no es podia gravar, doncs no tenim. Però Johann Sebastian Bach ens va deixar una cadència, que segurament ell la improvisaria, al final del primer moviment del cinquè concert de Brandenburg. Hi han tres solistes, traverso, violí, clavecí, i aquí el clavecí s'explaia. Imagineu-vos això improvisat, però mira, per sort ho tenim escrit, i amb això, si us sembla, ens acomiadem. Fins demà a 9:15.
2: Fins demà, Joan.
0: Aquí t'esperem.
1: Adéu-siau.
2: Adéu.

0: L'estiu també s'escolta. Tots els matins del món. Versió estiu.
1: 4:05 i continuem aquest viatge matinal des de Catalunya Música en directe.
2: I d'aquí un moment sabreu quin concert dels que s'emetran avui a Catalunya Música vol destacar una persona que en sap molt de música i que en sap molt de fer recomanacions.
0: El concert del dia, amb Montse Aguilera.
1: Bon dia, Montse.
2: Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Escolta'm, el concert d'avui és el violinista i director d'orquestra francès Renaud Capuçon, que dirigirà i tocarà tres obres amb l'orquestra de cambra de Lausana. La primera és d'una compositora francesa del tombant del segle XIX al XX, no? Charlotte Soy. I la segona serà el concert per a violí de Schumann. I la tercera, la pastoral de Beethoven.
2: Per tant, Montse, passem del repertori més desconegut al gran repertori per orquestra. Un concert per descobrir-hi música poc freqüent, però també per tornar a sentir la sisena sinfonia de Beethoven.
3: I aquesta barreja, descobrir repertori al costat del gran repertori, fa atractiu aquest concert, que comença amb Soy, que és una dona que coneixerem ara, penso. D'entrada no en sabem gran cosa.
2: No.
3: El concert continua amb el concert per a violí de Schumann, que és de les seues obres menys interpretades. És escrit al final de la vida, és quan Schumann està eclipsat pel relat sobre la seva malaltia. I el concert s'acaba amb la pastoral de Beethoven, que és una obra que gairebé sempre s'ha presentat com una descripció de la natura, però avui provarem una altra mirada. La natura no com a paisatge, sinó com una experiència interior. De moment comencem amb Charlotte Soy. Aquesta és una mostra de la seva música.

0: Com ens deia ara la Montse, a micro tancat, això no pot ser només que francès, perquè amb Charlotte Soy anem i viatgem cap a París, el d'aquells salons que acollien les cases de mecenes amants de l'art del moment i on es reunien des de Proust fins a Causson o Debussy o Ravel.
1: Sí, és una capital francesa abocada cap a la cultura i cap a aquelles vetllades que eren com un refugi privilegiat pels artistes, com diia l'escriptora Colette. I abans que existissin els grans festivals o els centres culturals amb les seues temporades, molts dels llocs on bullia la vida artística eren els salons de cases particulars. Persones amb una bona posició econòmica cobrien casa seua i que reunien al voltant del piano compositors, poetes, pintors, amics. Era un punt de trobada i Soy freqüentava sobretot el Saló de la Salonière, se'ls deia així, de Paul de Saint-Marceau, de qui es veu que n'havia estat enamorat sencer.
2: Montse, ara ens explicaràs qui es trobava Soy en aquests salons, però primer, qui era aquesta compositora?
1: Charlotte Soy, això de Soy és S-O-H-Y, va néixer el 1887, filla d'un industrial. Va néixer com a Charlotte Duret, era la cosina del compositor del grup dels sis, Louis Duret. El 1909 es va casar, aleshores va perdre el seu nom d'origen, es va casar amb el compositor Marcel Labé i es va passar a dir Charlotte Labé. I per tant, què és això de Soy? Doncs és el seu pseudònim, i no l'únic, perquè en tenia d'altres, Louis Rivière o Claude Vincent.
2: Caram.
0: I on va estudiar Charlotte i quin va ser el seu cercle?
1: Soy es veu que era una nena superdotada. A més d'obres musicals, va compondre molta música, però també va escriure teatre i va fer una novel·la. Aviat es va fer amiga de Nadia Boulanger, de Mel Bonis, són noms d'aquell moment, i Charlotte Soy va estudiar a l'Escola per Cantorum de París, que era de recent fundació aleshores. Era una institució que defensava la recuperació de la música antiga, el cant gregorià, la formació contrapuntística com a alternativa al Conservatori de París. I per anar-nos submergint en els noms d'aquell tombant del 19 cap al 20 francès, doncs els fundadors de l'Escola Cantorum van ser Charles Borde, Alexandre Guilmant i Vincent Dandy.
2: I aquest és un cercle, penso, que coneixia una compositora barcelonina, la Isabel Güell.
1: Sí, ben vist, perquè eren anys que París era com un far, on anaven a parar, en un moment o altre, aquells que es volien dedicar a la música. Pensem, per exemple, en els lleidatans Ricard Viñes o Granados, o tot i ser una mica més gran, el pianista de Camprodon, Isaac Albéniz. I tornant als salons, aquesta gent s'hi relacionava allí. Soy, per exemple, hi tenia ocasió de sentir obres seues interpretades per Ducas, per Ravel, per Fauré, i també s'hi podia trobar Poulenc o Roussel o Deodat de Severac, Reinaldo Hahn, Florent Schmitt, la ballarina Isadora Duncan. És a dir, és tota una època, ens situem en un espai molt, molt concret, aquell tombant del 19 al 20 francès.
0: Una època radiant, a la capital francesa, on avui hem estat amb aquesta compositora, Charlotte Soy, amb qui començarà el concert a Catalunya Música just quan acabi el nostre programa, a les 11 del matí. Un concert que continuarà amb Robert Schumann.

0: Montse, hi ha obres que podem dir que neixen dues vegades, quan el compositor les escriu i quan finalment algú les interpreta. I per aquest segon naixement, el concert per violí de Schumann va haver d'esperar més de 80 anys. I això per què va passar?
1: Doncs perquè els qui més estimaien Schumann, els que estaven més a prop seu, van pensar que aquesta música, que sona de fons, ja no representava el millor Schumann. Després del seu col·lapse, diguem-ho així, Clara Schumann, Johannes Brahms i el violinista Josef Joachim van creure que aquell concert reflectia el començament de la decadència de Schumann i van decidir no interpretar-lo. I ho van fer segurament amb la voluntat de protegir el prestigi de Schumann, però sense voler-ho, van reforçar com una mirada que ha acabat identificant Schumann, sobretot, amb la malaltia. I estaria bé poder sentir aquest concert d'una altra manera, no com el document d'una bogeria, sinó com la música d'un home que fins i tot enmig del sofriment, enorme, devastador, continuava buscant com una forma de veritat, no? I potser precisament aquesta recerca tan sincera des d'aquesta fragilitat és el que desconcerta o el que commou.
2: Perquè de quin any estem parlant d'aquest concert per a violí en re menor de Schumann?
1: És de finals del 53. Tenia 43 anys aleshores. El 54 és quan Schumann es va llançar al Rhin, se'l va poder rescatar, i a partir d'aquest fet és quan va ingressar al sanatori d'Endenich, a prop de Bonn, que és on va morir el juliol del 1856, ara fa 170 anys. Però abans d'arribar aquí, és molt bonic d'on surt aquest concert, perquè ve d'una trobada feliç que havia passat poc abans de tot això. El 53 és quan el violinista Josef Joachim, de 22 anys, va conèixer el Schumann. Schumann va quedar fascinat i al cap de res ja va tenir fet aquest concert. I també és el moment de conèixer Johannes Brahms, que aleshores era un jove compositor de 20 anys desconegut per tothom. I aquí Schumann li va dedicar aquell article Neue Bahnen, Nous Camins, i el va presentar, i sense equívoques, com el futur de la música alemanya. És a dir, que mentre pel que es veu la vida de Schumann s'esquerdaia de ple, ell continuava reconeixent amb generositat el talent dels altres i els ajudava, i ho trobo preciós.
0: I tant. La veritat, però, Montse, és que és molt difícil no mirar aquesta última etapa de Schumann a través del que sabem que li va acabar passant.
1: I potser és aquí el veritable drama de Schumann, no? No és el que li va passar, sinó la manera com nosaltres l'hem acabat mirant. És com si escoltéssim la seva música a través del relat de la malaltia, que s'ho menja tot. I segurament hauria de ser al revés. Hauríem de poder permetre que la seva música fos qui ens expliqués qui era Schumann, què ens volia dir, què té per dir-nos, no? Hi ha un moment en què el sofriment pot ocupar tant espai que mos costa veure la persona que hi ha al darrere, no? Sembla que només veiem diagnòstics, patologies, com l'etiquetatge, no?, d'aquell sofriment. I res, en qualsevol cas, avui escoltem Robert Schumann.

0: I, Montse, després de tota aquesta gènesi del concert, arriba una història gairebé novel·lesca, no?, per situar el moment de l'estrena d'aquest concert.
1: És una història extravagant. Resulta que als anys 30 del segle XX, unes nebodes de Josef Joachim, que també eren violinistes, van fer unes sessions d'espiritisme. I es veu que en aquestes sessions l'esperit del seu oncle els va demanar que fessin estrenar el concert de Schumann. És una història extravagant, però va tenir molta repercussió en aquell moment. I la cosa es complica, perquè són anys 30, nazisme, doncs els nazis saben de l'existència d'aquest concert, el pretenen presentar com una gran obra a Alemanya, substituint en certa manera el concert per a violí de Mendelssohn, que pel seu origen jueu havia quedat bandejat de la música, de la vida musical oficial, però finalment va ser Menuhin qui el va estrenar i qui el va popularitzar. Es va estrenar primer a Alemanya, però Menuhin ho va fer al cap de molt poquet als Estats Units, era molt jovenet, i la gran paradoxa és això, eh? Aquest concert que havia de ser símbol alemany el va acabar estrenant i popularitzant un músic jueu.
0: Quina història, la d'aquest concert per al violí de Schumann, que interpretarà a les 11 del matí Reno Capuçon tot sencer. I res, Montse, ens falta Beethoven amb la seva sinfonia número 6, la Pastoral.

0: I després de Charlotte Sui i de Schumann, ara arriba Beethoven. I la sinfonia que sovint s'ha presentat com la sinfonia de la natura, on canten ocells, hi ha un rierol, una tempesta i els pastors.
1: Doncs sí, tot això ha provocat que es tingués aquesta obra com una obra programàtica, però és curiós perquè el mateix Beethoven va, com volgué, evitar aquest malentès. I a la partitura hi va escriure una frase clarificadora, primer en alemany, «Mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei», que vol dir «més expressió del sentiment que pintura». És a dir, que probablement no volia tant pintar la natura amb música com expressar l'emoció que ens pot despertar. Per tant, no és tant descriure la natura, dir «escolteu, mireu, sentiu com canten els ocells», sinó «escoltem què ens passa, no?, quan sentim el cant dels ocells». És una mica rudimentari, però vindria a ser això. I, de fet, entronque, amb el clima cultural de l'època, Jean-Jacques Rousseau, Goethe, etc.
2: Beethoven, Schumann i aquesta compositora, vaja, per mi desconeguda, Charlotte Sui.
0: I una cita a les 11 que no ens podem perdre.
2: Exacte. Gràcies, Montse, i t'esperem dilluns que ve.
1: Dilluns que ve.

0: Música, paraula i festivals. Compartim l'estiu? Tots els matins del món, versió estiu. Clàssica Quilòmetre Zero, amb Alba Quinquillà.
1: Bon dia, Alba Quinquillà.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Torna la clàssica Quilòmetre Zero, la secció en què recorrem Catalunya a través dels festivals de música clàssica de petit i mitjà format. I avui, l'Alba, què ens porta?
2: Què us porto? Què us
1: a
2: porto?
1: Veure.
2: Avui us porto dos festivals que jo crec que són molt interessants. Un és el Bages, el Festival de Sant Fruitós de Bages, i l'altre té seu a Barcelona i té una mirada molt concreta de Johann Sebastian Bach. Parlem de el Barcelona.
3: Per on vols començar?
2: Comencem pel més veterà, el Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages, que celebra enguany la 32a edició. I això ja és tota una declaració d'intencions, perquè un festival no arriba als 32 anys si darrere no hi ha una direcció amb les idees molt clares, molt empenta, i també un públic fidel.
1: I tant. I com va començar tot plegat?
2: Va néixer l'any 1995 de la mà de dos músics que vivien a Sant Fruitós, la mezzosoprano Mireia Pintó i el pianista Vladislav Bronevetsky. Ells mateixos expliquen que tot va començar d'una manera molt senzilla. Es van adonar que al Bages no hi havia cap festival d'estiu de música clàssica i van decidir crear-ne un. I tal com explica la mateixa Mireia Pintó, avui directora artística del festival, l'objectiu sempre ha estat acostar la música clàssica a tota mena de públics.
0: Clàssica Quilòmetre Zero, amb Alba Quinquillà.
4: I amb això vam voler, doncs, posar aquesta llavor perquè públic que a la millor, doncs, eren abonats ja a temporades de Barcelona o d'altres llocs, doncs, poguessin tenir prop de casa o escoltar música clàssica, i d'altra banda, doncs, gent que no hi estaven habituats, doncs, la poguessin escoltar i perdessin una miqueta aquest respecte que a vegades es té a la música clàssica si no es tenen coneixements. Nosaltres sempre diem, doncs, que és deixar-se seduir, deixar-se portar i gaudir-ho. També ens ha agradat, doncs, portar diferents intèrprets, diferents formacions, donar varietat perquè el públic, doncs, també pogués reconèixer amb què gaudia més. I des de fa uns anys, doncs, també hem inclòs la figura de l'artista emergent per donar una plataforma als artistes, nous artistes amb talent que ja destaquen, doncs, i posar-los al costat d'artistes de llarga trajectòria.
2: A més, des del 2016, la seu del festival és el Mont Sant Benet, és a dir, el conjunt monumental del monestir de Sant Benet, i els concerts no es fan en una sala tancada, sinó als jardins. O sigui, imagineu-vos, una nit d'estiu, els jardins il·luminats, el monestir al fons i música clàssica de primer nivell.
3: Això no està gens malament, eh?

0: Alba, i la programació d'aquest any, què ens ofereix?
1: 4 concerts en dijous, que comencen a 1:15 de la nit. Que, per què no dir-ho, em sembla una hora ideal per un concert d'estiu, especialment aquest any.
2: Realment és molt peculiar, eh? 1:15.
1: Sí, bueno, i amb la calor que fa, jo crec que ja deu refrescar.
2: No, està molt bé, està molt bé. Sí.
1: Malauradament, i ho dic malauradament perquè ja no hi podrem anar, el primer concert es va celebrar dijous passat, el dia 9. El va protagonitzar la mateixa Mireia Pintó, mezzosoprano i directora del festival, acompanyada del pianista Georgi Mundrov, amb un recorregut musical que anava de Montsalvatge a Piazzolla, passant per Guastavino i Ginastera.
2: Però el segon concert sí que hi som a temps encara, perquè és avui mateix, si no m'equivoco.
1: Doncs sí, i és un dels plats forts del festival. 2 pianistes de referència del panorama català, Manel Camp i Carles Cases, presenten per primera vegada un espectacle conjunt. El concert l'ha anomenat Pianant, és un nom suggerent, com deia la Mireia, també deixar-se suggerir, no? I estarà integrat per obres que han escrit ells mateixos. Una mirada contemporània al piano de la mà de 2 grans noms del panorama musical actual català.

0: I pel que intueixo amb aquesta música, el tercer concert no està protagonitzat pel piano.
1: Rosa, la teva intuïció és bona.
0: Vaig
1: bona,
0: bé, eh? Vaig bé.
1: Tot i que el piano també tindrà protagonisme, eh? Aquí us he fet una mica una trampa. Però en comptes d'explicar-vos-ho jo en tots els detalls, deixem que sigui la mateixa Mireia Pintó qui ens els presenti.
2: Ens unim a una celebració el dia 23 de juliol, que és la celebració del 25è aniversari de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, que és una orquestra amb la qual sempre hem tingut molts vincles i que ha vingut diverses vegades al festival, i ens fiem molta il·lusió doncs, aquest any convidar-los i celebrar amb ells aquest 25è aniversari. A més, en aquest concert que es titula Haydn i els Mozart, tindrem l'artista emergent d'aquest estiu, que serà la Sara Òdena, una violoncel·lista que ja està fent coses molt boniques i importants, que tocarà el concert número 1 de Haydn per cello i orquestra. L'orquestra tocarà també una peça sola del que anirien el Mozart suec, que era Kraus. I per acabar el concert, el pianista Vladislav Ranyevetsky tocarà el concert número 18 de Mozart. Per tant, pensem que serà un concert molt complet, un concert de celebració, que serà, creiem, una festa.
3: I ara, per tant, Alba, només ens falta el concert de cloenda del Festival de Bages.
1: Sí, sí, és així, un concert per posar la cirereta del pastís, perquè es tracta d'un programa dedicat a la música de cinema amb l'orquestra Solistes de Catalunya, els pianistes Carles Lama i Sofia Cabruja a quatre mans i la direcció de Nathanael Espinosa, que interpretaran bandes sonores de John Williams, John Barry, Ennio Morricone i Hans Zimmer, entre d'altres compositors. Una fórmula que expliquen que ja va funcionar molt bé l'any passat i que ara el festival recupera amb nous intèrprets, perquè, com defensa la Mireia Pintó, la música clàssica és cada vegada més transversal i pot arribar a públics molt més diversos.

0: I deixem el Bages i anem cap a Barcelona per centrar-nos en la música de Johann Sebastian Bach, perquè ara ens fixem en el Barcelona, un festival que des de fa anys es dedica en cos i ànima al compositor alemany, amb propostes que van moltes vegades més enllà dels concerts habituals. Tots aquells que els agrada la música d'aquest compositor és possible que hagin sentit a parlar del Barcelona, però per aquells que no el coneixen, deixeu-me explicar-vos que el Barcelona convida grans especialistes internacionals en la música de Bach, però que també s'ha convertit en un laboratori d'idees, perquè al llarg dels anys ha impulsat espectacles amb la Fura dels Baus, ha dialogat amb la dansa contemporània, el cinema, amb, per exemple, un cicle estable a la Filmoteca, o les arts plàstiques, i ha arribat a exposar els gravats d'Eduardo Chillida, que va dedicar a Bach. També ha fet conversar Bach amb estils ben diversos, el jazz, la música cubana, la percussió africana o fins i tot el swing. Perquè sense anar més lluny, ahir mateix el recinte modernista de Sant Pau va acollir una ballada de swing amb arranjaments i composicions noves del pianista Carles Marigó.
1: Sí, ara que mencionàs la ballada de swing d'ahir, Alba, tinc entès que una bona part de les propostes d'estiu d'aquest festival ja s'han fet.
0: Doncs sí, tens tota la raó, però encara en queden dues, una del juliol i l'altra de l'agost. I a més, cal recordar que el Barcelona no és només un festival d'estiu, programa activitats durant tot l'any. Però d'això ja en parlarem una mica més endavant.
2: D'acord, Alba, doncs per aquelles persones que encara no han tingut temps de gaudir de les propostes del Barcelona, atenció, aquestes dues oportunitats de fer-ho durant aquest estiu, quan seran?
0: Doncs sí, una és avui mateix.
2: Mira que bé.
0: Sí, perquè al Museu de la Música, concretament a la Sala dels Teclats, arriba el Barcelona Consort amb solistes de la Beca Salvat per interpretar música de Bach i de Francesc Valls. Concretament interpretaran la cantata 186, que és la que pertoca pel moment litúrgic, i després combinaran una missa brevis de Bach amb una missa de Francesc Valls amb el text litúrgic que l'utilitzen com a unió entre aquestes dues misses.
1: Com sempre, ben atents al context litúrgic i tot molt rodó i molt ben lligat.
0: Sí, sí, i encara hi ha un detall més que fa que aquest concert sigui especialment singular, que és que alguns músics interpretaran l'obra amb instruments originals de la col·lecció del Museu de la Música. Concretament sonaran un violoncel construït pel Joan Guillamí i un violí de Nicolás Duclos, deixeble d'Estradivari, tots dos del segle XVIII.
2: I per aquelles persones que diuen, ostres, vull dir, això m'agafa un pèl just per anar-hi avui, tenen una altra oportunitat. No?
0: Doncs sí, no patiu, perquè tenim una possible solució.
2: Sí.
0: Perquè aquest concert també se celebrarà el 18 i el 19 de juliol dins el FEMAP, el Festival de Música Antiga dels Pirineus, a Tremp i a Sant Feliu de Pallerols, i els que vulguin anar més lluny també el podran sentir al Festival Vélez Blanco a Almeria el 21 de juliol.

0: Doncs queda tot dit. I què ens en dius de l'altre concert, el d'agost?
1: Doncs d'aquest us diré que és un concert força especial perquè, tot i que forma part del Barcelona, se celebra tres vegades en tres indrets diferents i tots ben lluny de Barcelona. Per saber-ne tots els detalls, però he convidat el seu director artístic, el Daniel Tarrida, perquè ens ho expliqui.
2: Doncs a l'agost fem tres concerts. Primer a Lítica, a Menorca, després a la quinzena musical de Sant Sebastià, concretament a un poble del País Basc francès, i després a Jaca. I allà hi presentem un programa que està basat en aquelles històriques oposicions que es van realitzar l'any 1723 a Leipzig, quan va morir Cunau. I el que és interessant és que s'hi va presentar Telemann i Graupner, i Bach no va guanyar, va acabar accedint al càrrec perquè hi van renunciar aquests dos compositors, però podrem escoltar les àries que s'hi van presentar, que és una música meravellosa de Telemann, de Graupner, i que podem veure perquè aquesta música en aquell moment agradava més, perquè ja està fent uns passos cap al classicisme, amb una polifonia més harmònica, i llavors diguem que hi ha tot aquest context musicològic en aquesta proposta.
1: Ja ho veieu, un Barcelona ben viatger, i com us deia abans, aquest no és un festival que s'acabi l'estiu, sinó que continua programant activitats durant tot l'any. Per això vaig aprofitar per demanar a Daniel Tarrida que ens digués què ens espera a partir del setembre.
2: Per exemple, el 15 d'octubre farem un concert al recinte modernista de Sant Pau, on presentarem les cantates que Bach va escriure a l'octubre de 1726, és a dir, fa 300 anys exactament. I són unes obres molt interessants perquè Bach hi va incloure moviments de concerts en estil italià que havia escrit a la seva joventut. Per tant, que és un exemple únic de música sacra i música instrumental. És una combinació que no havíem plantejat mai.
3: Doncs, Alba, dos festivals amb unes personalitats molt diferenciades, no? El Barcelona... i també el Festival de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages al Mont Sant Benet. Escolta, encantats de tenir-te cada dijous aquí, i t'esperem la setmana que ve amb més propostes de festivals de quilòmetre zero.
0: I tant que sí, fins dijous.
1: Fins dijous.

0: Música, paraula i festivals. Compartim l'estiu? Tots els matins del món, versió estiu.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Aquest estiu, deixa't emportar per la música antiga en escenaris singulars del Pirineu. Fins al 23 d'agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix 50 concerts en espais emblemàtics i plens d'història, amb degustacions de productes de proximitat, visites guiades i molt més. Més informació al web femap.cat, recomanat per Catalunya Música.
0: L'estiu dels festivals és a tots els matins del món. Versió estiu. Tots els matins del món, versió estiu. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
3: Passen 3 minuts de les 10 del matí i continua, en efecte, tots els matins del món d'estiu.
4: El magazín musical de Catalunya Música, que us acompanyarà tot aquest mes de juliol. I tot seguit...
3: parlarem amb Laura Ruiz, que ja la tenim asseguda aquí al nostre costat, clarinetista i codirectora del Delta Chamber Music Festival, que tindrà lloc des del 20 de juliol, dilluns que ve, fins al 2 d'agost a les Terres de l'Ebre.
4: I avui encaminarem la recta final del programa amb la Victòria Palma i una altra de les seves trobades íntimes. Durant la propera mitja hora, la música de cambra tindrà un protagonisme destacat perquè un dels festivals que arriben aquest juliol és el Delta Chamber Music Festival. I aquest és el pretext perquè avui parlem amb la Laura Ruiz Ferreres, clarinetista i codirectora d'aquest esdeveniment, que té lloc a les Terres de l'Ebre des del dilluns, dia 20, fins al 2 d'agost. Un festival amb una vocació humanista que ara comentarem amb la nostra convidada.

0: Laura Ruiz, molt bon dia i estem molt contents que siguis aquí.
1: Jo també, moltes gràcies per la invitació, com sempre.
2: Bon dia, Laura. Escolta, un plaer, com diu la Rosa, que ens acompanyes, mentre sona aquesta música de fons. L'ha reconeguda o no?
1: Sí, crec que és del Delta Chamber, de fa alguns anys.
2: Sí?
1: I sí, no et sabria dir ara exactament quin any.
2: És Ernő Dohnányi, exacte. Sí. Deixeu-nos que presentem la Laura Ruiz. A més de codirigir el Delta Chamber, Laura és professora catedràtica de clarinet a Alemanya, a la Universitat de Música i Arts Escèniques de Frankfurt i clarinet solista de l'Orquestra Filarmònica d'Oxford. D'alguna manera, organitzar i programar un festival seria com una tercera pota, no? Necessària al costat de la interpretació i la docència per completar-te realment com a músic?
1: Sembla ser que sí. Això no va ser tan volgut, va començar de manera espontània i ara crec que és com la culminació, no?, d'alguna cosa. Jo sempre explico, sobretot, d'aquestes joves generacions de les Terres de l'Ebre, de músics de les bandes, que és d'aquí on sortim, i veure que hi ha un final, hi ha un destí, hi ha un lloc on arribar, que podria ser el Delta Chamber, crec que els hi fa de mirall. Llavors, sí, aquesta tercera pota acaba sent una pota forta dins de la meva carrera. Sí, sí.
0: Laura Ruiz fa, hem dit, molts anys que viu fora de Catalunya. I jo et volia preguntar si és fàcil organitzar un esdeveniment, un festival d'aquesta mena quan estàs tant temps fora, tot i que tens un col·laborador excel·lent.
1: Exacte. Aquí està. La família, l'equip, tenim un equip magnífic. El Pau Rodríguez és el meu fillol, l'altre codirector artístic del festival. Ell és professor i director de l'Escola de Música de la Lira Ampostina, està allà. I jo vaig tot el més que puc. Com ja us dic, tinc la família en posta, llavors a la que em puc escapar m'escapo, encara que la feina principal la tinc entre dos països, sobretot Alemanya, però sí, al final no és fàcil, però avui dia el tema de treballar online i tal, ens ho posa una mica millor.
2: Perquè, a veure, que els oients que no sàpiguen una mica en què consisteix el festival, estem parlant d'un festival que es reparteix per diferents poblacions de les Terres de l'Ebre, no?
1: Exacte.
2: Quantes i quines?
1: Mira, al final són 10 poblacions, exactament. El nostre bressol, la nostra cuna és l'Amposta. Amposta vam néixer, som els dos músics d'Amposta, Pau i jo. I des d'aquí hem tingut la voluntat de portar la música de cambra d'altíssim nivell que fem allà mateix, és a dir, som músics que no ens coneixem moltes vegades, que ens trobem allà, i comencem a assajar Amposta. I després m'ho anem de gira, que nosaltres li diem anem de gira per totes les pobles, per moltes poblacions de les Terres de l'Ebre. Enguany estarem a Ascó, estarem a Tortosa, del Tebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume i Campredó, i espero que no me'n deixi cap, que això, que com són tantes. I sí, és una meravella. Al final penseu que són poblacions molt petites i que la majoria no tenen temporada de música, ni de teatre, ni de música de cambra, per suposat que no. Llavors, és un experiment que vam començar i que estem tan agraïts que funciona tan bé, que la gent se'ns emociona. Però, Laura, però què és això tan meravellós? Que aquí estem anant de gira i contentíssims i convençuts.
0: Jo et volia preguntar, què t'aporta com a artista el format cambra al costat d'aquesta faceta teva més de solista?
1: És un diàleg, és un aprenentatge, jo penso que és la democràcia en la seva pura essència, no? Que no ets més gran que ningú, que no ets millor que ningú, que les teves idees no són millors que les de ningú altre, i poder compartir, poder conversar, jo crec que és un mirall molt, molt bo i gran, fins i tot els dies que estem vivint, no? Les polítiques, guerres, intel·ligències artificials, que veigues que hi ha persones que s'entenen a través de l'art, a través de la música, amb la mateixa visió o visions diferents que acaben convergint en un mateix moment, el moment de fer el concert. Penso que això és el que m'aporta, aquesta conversa.
2: Abans de desgranar l'edició d'enguany del Delta Chamber, ens agradaria que miréssim una mica cap enrere, no? Com vas començar de petita amb l'instrument i què et va portar a centrar-te justament en el clarinet?
1: Bé, a casa meva el clarinet estava omnipresent, diria jo. Mon pare Octavi Ruiz Gisbert, que va ser tota la vida director i professor i de clarinet. Jo em recordo, sobretot els estius, que venien alumnes a casa, jo era molt petita, i jo sentia aquells concerts que jo no sabia identificar, i tenia molts de cassets, i recordo d'agafar un casset i fascinar-me per el Rèquiem de Mozart, i a la cara B d'aquell casset hi havia un concert d'Stamitz en instruments originals, i allò a mi em va agradar molt, i recordo que li vaig dir a un pare: papa, jo això ho voldria aprendre. I en ell vaig començar a estudiar el clarinet, vaig acabar, recordo, molt pront la carrera, perquè llavors te podies presentar de lliure, i ell, jo estudiava amb ell a casa i a la Lira, i llavors m'anava presentant els exàmens, i una mica així, sense molt bé saber, de fet, hasta vaig dubtar i tot, jo vaig començar a estudiar filologia catalana, vaig dubtar de si la música seria ell. Mon pare també em deia: ostres, Laura, això, si algun dia et passa alguna cosa a les mans, no podràs seguir, fes alguna altra carrera. Però, clar, allò no va tenir èxit, perquè jo em sentia com una mica un extraterrestre, i ja vaig marxar a l'estranger, i s'ha acabat d'una manera... Bueno, encara no s'ha acabat, però segueix de manera molt, molt bonica i molt satisfactòria. El clarinet ha sigut i és encara, jo crec que, la meva manera d'expressió més autèntica. Jo crec que hasta m'explico millor tocant que no parlant, que a vegades hasta m'equivoco d'idiomes, en tants d'idiomes que ja no saps, i amb el clarinet pues, em passa menys.
2: I com fas per poder-te expressar a través del clarinet, no sé, els teus pensaments, les teves idees, les teves emocions?
1: Això ha anat... És molt, molt interessant, perquè ha anat canviant a través dels anys. Al principi, per suposat, quan no tens encara la tècnica totalment assolida, doncs clar, penses una mica més, com jo sempre he pensat en l'estètica, en que sigui bonic, en que sigui agradable, però ara ha arribat un punt que jo em sento com a connectada a algo que no sabria explicar en paraules, i està connectada, potser és al moment, potser és al compositor, potser és a l'estil, al so de la sala, al so de l'instrument, a les sensacions físiques. Vull dir, hi ha tant barrejat que jo crec que acaba sent màgic, i per a mi és algo que ja s'ha tornat quasi addictiu, saps? Ja no puc viure sense això.
0: Doncs, si et sembla, Laura, posem ara el focus en l'edició 2026 del Delta Chamber Music Festival.

0: Seguim la nostra conversa amb la clarinetista Laura Ruiz Ferreres, que a més d'una gran intèrpret i professora de clarinet, és codirectora del Festival Delta Chamber, una cita que d'aquí a molt poc ja estarà en marxa. Sentim de fons Three Vocal Eyes, de Ralph Vaughan Williams, que és una de les obres del concert que heu titulat Colors.
1: Sí.
0: Què hi haurà en aquest Colors?
1: Aquest concert forma part de la primera setmana del festival. Aquest concert està realitzat sobretot pels membres de l'Academy del festival. Aquí tindrem uns quants solistes que venen, que són l'Helena Satué, una gran violinista del nostre país, la Laia Puig, gran violoncel·lista igualment, el Pau Rodríguez i jo mateixa. I després tenim els membres del programa Academy, que són joves que l'any passat van venir a Amposta, van realitzar unes audicions per a nosaltres i el nostre jurat els va seleccionar per a ser part del festival enguany. Enguany tindrem la Celina Blasco al violí, la Ina Ugic a la viola i l'Arnau Balcells al piano. I una col·laboració molt especial, que enguany comencem a col·laborar amb l'associació Franz Schubert, que tenen dins de les seves tasques que fan el programa Lead the Future, i hem seleccionat una jove soprano, la Belén García, que ve també a formar part d'aquesta primera setmana d'estades musicals d'assajar junts. Penseu això que us deia, que no tots ens coneixem, ens trobarem el dilluns a Amposta i veurem com sorgeix la màgia, i aquí interpretarem aquest programa Colors, que molt bé dies. La idea d'enguany és, tenim moltes llengües, tenim molts països, tenim molts tipus de música, tant folclòrics com una mica potser més romàntics, com també catalans nostres, i això d'aquí, aquest títol Colors, que ja veureu que és un viatge molt, molt bonic per molts paisatges diferents.

0: Un festival que té, ho has explicat, una acadèmia i que fins i tot buscareu els talents de la propera edició.
1: Exacte. Ara, el dilluns, comencem...
0: Però això és molt ambiciós, eh?
1: Sí. Ja ho sé, a vegades pensem, vols dir que això encara ha de créixer més? I jo, ai, potser ara ja està bé, perquè enguany també tenim 40 persones ja inscrites per a fer les audicions, que venen de tota Espanya. Penseu que arribar en posta no és tan fàcil com arribar a Barcelona.
0: No, és veritat, és veritat.
1: Sobretot si vens des de Galícia, o si vens des d'Andalusia, o si vens... I aquests joves músics, que tots són estudiants de superior o màster, arriben en posta i fan les audicions. Exacte. Toquen pràcticament uns minuts per a nosaltres, llavors decidim si poden formar part del programa o no. I sí, l'acadèmia és això, és passar aquestes estades, vivim una mica junts, al mateix hotel, compartim menjades, compartim assajos, no hi ha classes directament, sempre he pensat que és una bona manera això de la democràcia de la música de cambra. Llavors ells aprenen a través d'això, a través de l'experiència d'estar amb nosaltres, de tocar i de xerrar, i així anem. Sí.
2: I Laura, també teniu workshops, i en què consisteixen i qui s'hi pot apuntar?
1: Mira, el primer workshop és el mateix dilluns, com tenim a tots aquests 40 joves que us dia.
2: Sí.
1: Pensem que es mereixen, a part de venir en posta a tocar per nosaltres i tot, es mereixen també una mica sempre un impuls nou. Per suposat que no és un curs molt profund, però sí que sempre hi ha alguna cosa dedicada a que ells puguin gestionar millor la seva carrera. L'any passat vam tenir una psicòloga i enguany tenim el Gerard Font, que ens ve a explicar com fer un bon enregistrament avui dia, tocar audicions d'orquestra o un concurs, la primera ronda acostuma a ser un enregistrament, i jo que estic amb els jurats veig de vegades que tenim grans tecnologies però potser no li traiem el millor profit. Llavors vindrà el Gerard Font i ens explicarà com fer un bon enregistrament des de casa amb les millors maneres. I el segon workshop que tenim, que ja tenim també 60 persones apuntades i ja no sabem com ens posarem, és un workshop de yoga amb música en directe. Allà tenim un gran violoncel·lista també, el David Chavarría, que és un noi molt jove d'Amposta, que està ara entrat a formar part de la Joven Orquesta Nacional d'Espanya, i ell improvisa juntament amb la instructora de ioga els ritmes, i això fa que l'experiència de la sessió de ioga sigui molt especial i molt emotiva.
2: Ara que parlaves d'enregistraments, només vull recordar als oients i també a la Laura que Catalunya Música enregistrarà dos concerts, el del dia 30 de juliol i l'endemà, i aquests concerts el que fem és retransmetre'ls després a l'antena de Catalunya Música. Però deixa'm fer-te una pregunta que potser posarà un pèl en compromís, però la meva intenció no és aquesta. Estem parlant de cambra, però per tu, quina és la formació ideal de cambra? Pel que fa a nombre de músics i a nivell d'instruments. O potser no ens hem de plantejar això?
1: Clar, està preguntant una clarinetista, potser a un membre d'un quartet de corda tindrà el quartet de corda. I jo, mira, el quintet de vent, he tocat moltes vegades en quintet de vent, tampoc te sabria dir si és ideal, i potser perquè té tantes dificultats que sempre li he vist més la dificultat que les avantatges. Però crec que un festival com el Delta Chamber el que et fa possible és tenir tantes formacions que de formacions que no t'esperaries te n'adones que han funcionat superbé. Per exemple, recordo que vaig tocar amb el Pau, vam tocar un trio de cordes amb dos clarinets del Martí, que no, jo crec que és l'única peça que existeix per a aquesta formació, i va ser fantàstic, els colors de sol, la manera de funcionar acústicament, i ara crec que ens passarà el mateix. Han programat molts de quintets de metalls, perquè enguany tenim molts metalls, però no només, han programat també moltes obres on hi ha metalls barrejats amb vents, fustes, i penso que tindrem sorpreses que potser canviarem d'idea a veure quines són les millors formacions de cambra.
2: Veig que no para, la Laura, d'idear, d'intentar crear.
3: Ho viu amb
2: exacte,
3: una intensitat meravellosa.
2: Amb un territori, com diu ella, que no és fàcil moure tot un conjunt de gent, perquè, clar, no, les comunicacions, en efecte, no són fàcils. Les condicions meteorològiques, ho hem de dir, tampoc.
1: Vull dir que tot... Ni les instal·lacions, que no tenim auditoris. Penseu que mos inventem totalment. Arribem a una església o arribem a una antiga fàbrica que abans funcionava com a arrossera, i allà sorgeix la màgia, les llums, els focos, l'escenari. escenari i toquem.
2: Però aquí també està la gràcia, no?
1: Jo crec que això és el que ho fa especial, perquè enguany ens ha passat també que els dos concerts centrals a Amposta, les entrades s'han exhaurit en 48 hores i tenim una gran part del públic que s'hi ha quedat fora.
0: Clar.
1: I ens escriuen, Laura, però això ho hem de programar un lloc més gran, a un auditori, i just jo crec que ara és tan bonic, està tan prop, penso que el nostre festival, el públic està pràcticament dins de l'escenari. Llavors jo crec que canviar això, canviar els llocs on funciona, també li faria perdre certa màgia, així que hi ha més concerts encara que encara en queda alguna entrada, i jo crec que hi ha maneres de buscar alternativa.
0: Escolta, cada any el festival té un lema o una temàtica. Aquest any és Carrusel. Com es tradueix aquest concepte en la programació? Quina idea heu volgut donar?
1: Clar, tenir tants béns metalls, com us comentava, a les Terres de l'Ebre tenim molts instrumentistes, sobretot, ja us comentava abans, sorgits de les bandes de música, que estan fent carreres fora. Tenim un membre que està a la Xina, tenim un solista que el tenim a Alemanya, i així podria no acabar mai d'anomenar membres. Llavors van pensar, els hem de portar. Aquests joves músics han de tocar els seus escenaris a casa d'ells. Clar, la dificultat aquí sorgeix en quin repertori, perquè per suposat quintets de metall ne podríem dir molts, però volem sempre fusionar i seguir amb les cordes, amb els vents fustes, i el repertori al final que vaig poder encaixar segons temàtica i segons instrumentacions també, suggereix moltíssim això, un circ, suggereix una fanfària, les trompetes, els elefants entrant, i una mica aquesta és la idea. També tenim una instal·lació d'arquitectura arquitectura efímera, els concerts d'Amposta, que està inspirada en això. És a dir, no ho desvetllo del tot, però
0: no ho diguis.
1: Hi haurà una gran idea de circ i de teatre allà dintre quan vinguin els concerts al públic. Sí, sí.

0: Anem avançant en el programa del Delta Chamber, que com cada any té un parell de concerts centrals, no? I aquesta peça que sentim forma part del concert Carrusel, el programa número 1 del Delta Chamber. Aquí, Laura, ens hem de situar en un indret, com ens deien, una mica allò especial, no? El Museu de les Terres de l'Ebre.
1: Exacte, aquí, mira, ara és un museu, però jo vaig fer parvulari, jo vaig estudiar...
0: Què dius?
1: Això abans eren les escoles del poble i els nens petits anàvem allà a estudiar. Per això, molta part de la població de més edat encara ens en recordem de que allí vam estudiar. Llavors, és un espai molt especial i molt bonic perquè té un foyer molt gran i allà pues, li posem un escenari de 6 metres per 6 metres, el piano de cua, enguany li posarem instruments de percussió, les fileres dels membres del públic, les càmeres i la sonoritat és molt màgica. A més, passa una cosa, que és que el sostre és tot de vidre, les portes, llavors es va començant a fer de nit mentre estem tocant, canvia la il·luminació i, a part, imagineu, amb la arquitectura efímera que tenim allà ja posada, que és un espectacle, jo crec que és un moment molt màgic, aquests concerts.
0: Aquests dos concerts en què consistiran?
1: Aquests concerts són normalment d'una hora i una hora i poc de duració. Heu de pensar que tots els concerts del festival estan moderats per una persona amateur en aquest aspecte, que sóc jo mateixa, que expliquem una miqueta les curiositats de com hem assajat, com hem treballat, per què hem escollit aquestes peces. Això fa que sigui per al públic també una mica més un punt més de contacte amb la preparació, amb aquests assajos que hem tingut. I després toquem el concert i quan acabem tenim el cuiner de la tancada, el Xavi Montañés, que és té moltíssims premis i és fantàstic, que inspirat amb el tema del festival que enguany és Carrusel, ens fa una tapa o que el públic té accés gratuït i que pot degustar juntament amb els músics per comentar una miqueta això, per comentar com ha anat el concert, a vegades signem programes... Bueno, és una manera de tenir contacte directe amb el públic.
0: I quina interacció allò percebeu del públic? Vull dir, quina, perquè deu ser, vaja, variat i extens segurament, no?
1: I emocionant.
0: Exacte.
1: Perquè ve molta gent que està realment emocionada i que t'agraeixen moltíssim, no? La feina i la qualitat del que passa. Gent que et compara els dos concerts. Ah, pues el concert d'ahir m'agrada molt, però és que el d'avui encara millor. O gent que diu, com que fareu l'any que ve? Perquè ja heu fet tantes coses meravelloses que vols dir que això s'acabarà un dia, tantes idees?
2: Ja com ha començat a arribar públic de fora, d'altres comarques, com passaria en d'altres comarques catalanes més cap al nord, és a dir, que hi ha un públic de festival que es mou cap aquí, cap allà. Això ha arribat allà o encara no esteu en aquest punt?
1: Sí que ens passa, sí. De fet, moltes vegades també tenim fins i tot notes quan anem al restaurant de persones en castellà que et diuen somos de Madrid i nos ha emocionado especialmente. Sí que arriba. Jo crec que és un tipus de públic que potser no compra les entrades en tanta antelació com el públic d'allà baix, però una vegada estant, que potser hagin vingut per turisme i després se senten atrets per la proposta. I, de fet, a vegades ens passa que venen igual al convent de Sant Salvador a Horta i passen per fora, ui, això, i no podem entrar, i quan ho torneu a fer? I venen els propers concerts, és a dir, sí.
2: Doncs ara qui arriba és la música de Xostakóvitx.

0: Tenim també l'Esther López, que és una trompetista que està al País Basc ja fa molts anys, l'Estíbaliz Collado, i llavors tenim el Jesús Díez, que és ampostí, que ell està també per Alemanya, tocant en una orquestra, el Pep Curto, que us deia abans, també trompista, ell està a la Xina. Tenim el Jaume Solà, que ell també és trombó solista a un teatre a Alemanya. L'Antoni Duran, trombonista, està tocant aquí a l'Orquestra del Liceu amb molta freqüència. El Moisés Hidalgo, que és un tubista català també, però que està tocant a Polònia. Tenim a la Tània García, que jo la vaig conèixer a Oxford, que és una noia del centre d'Espanya. El Pablo Aparicio, que és un percussionista d'Alacant. I a la Yukako Morikawa, que és una solista de piano, que és japonesa, però està a Berlín des de ja fa molts anys.
1: I escolta, en aquest concert, a banda de Shostakovich, Bernstein, Rota... Vaja, aquí un festival, eh?
0: No, realment... penso que són molt vistosos, són obres molt vistoses, sí. que encaixen molt bé amb el tema del circ, d'aquí que... I obres molt sorprenents, que penseu que hi ha algun arranjament, per exemple, el Shostakovich han fet alguna petita adaptació, perquè pues, banjos no n'he trobat, m'ha costat una mica, però la resta penso que funcionaran, tot funcionarà molt bé. Tenim també obres de compositors de les Terres de l'Ebre, tenim el Jordi Grisó, que ens fa especialment il·lusió, perquè és el nostre, diguem, adaptador de capçalera o el nostre compositor de capçalera, i tenim una obra d'ell que també sonarà aquestes nits.
2: I què necessitaria el festival al Delta Chamber perquè tot fos una mica més senzill? Què necessiteu?
0: Mira.
1: Tu demana.
2: Tu demana. Ara és el moment. Aviam si la consellera ens està escoltant.
0: Pues sí, haurem de fer una carta als Reis. La veritat és que el somni de tenir un auditori circular davant del riu Ebre a Amposta, pues mira, seria molt bonic. Un auditori de cambra, que puguem tocar al centre i que tingui les vistes al riu. Pues este és un somni molt, molt gran. També ens agradaria molt poder alguna vegada experimentar sortir de les Terres de l'Ebre, també, per què no? I que s'escoltatge a alguna altra banda, per què no? Encara que la nostra idiosincràsia està allà baix i allà baix estem molt contents. Però també, bueno, mirar sinergies, com ara ens ha passat amb l'associació Franz Schubert, i crec que això és una manera de créixer, de que les coses funcionin millor, i per suposat, la resta de històries que tenim per explicar són demandes, jo crec que llegendàries, de les Terres de l'Ebre. Pues això que hem comentat abans, els transports són deficitaris totalment, allò... És una llàstima, és que per arribar amb tren és que no hi arribes pràcticament, i en l'autobús has de fer un canvi al mig de l'autopista. Vull dir, és una mica una pena per arribar a una terra tan meravellosa, que tenim de tot, en tots els aspectes, tenim cultura que no ens l'acabem menjar, tenim de tot, és que natura és un paradís, però hi ha moltes, sobretot el tema d'infraestructures, transports, etc, que ens posa la vida molt, molt complicada.
2: Per tant, hi haurien les demandes de tota la vida,
0: exacte,
2: que es van repetint cíclicament i no paren, i demandes noves, com podria ser doncs aquesta mena d'auditori, que
0: sí,
2: podria ser doncs un punt d'inflexió també en el món musical de les Terres de l'Ebre.
0: Sí, per què no? No?
2: Per què no?
0: Perquè suposat les bandes de música han fet, segueixen fent una feina impressionant, i tenen els seus auditoris que es fan la feina que han de fer, que són teatres grans per a formacions grans, però un auditori així a Amposta, que és on va néixer el Delta Chamber, doncs jo ja fa anys que li dic a l'alcalde, a veure si entre alcalde i Generalitat, entre tots, m'ho sortiguéssim.
1: I a veure, i d'aquí també valorar l'esforç de la Laura, i de tot el seu equip, de posar allò, el focus en un territori on hi ha molta creació i molta vinculació i molt sentiment de poder interpretar música pels seus espectadors i també per tota la resta de gent que s'hi vulgui acostar. Voldria tornar, Laura, abans d'acabar, una mica en el terreny personal, i abans d'acomiadar-te, m'agradaria saber si tens ens has apuntat alguna idea de cara al festival, però tens algun projecte allò en mans que ostres, de cara a la pròxima temporada, dius, ostres, doncs mira, o aquí a Catalunya o fora de Catalunya, ens vulguis comentar i et faci il·lusió de dir, escolta, doncs mira, estic allò, ara comencem amb el Delta Chamber Music Festival, però al setembre em posaré amb un projecte que no em deixa dormir.
0: Mira, jo crec que el Delta Chamber acaba i torna a començar, perquè l'any que ve ja tenim al cap una cosa que és especial per

0: nosaltres i què volem fer, no desvetllaré res, però això, per això ja quan acaba un comença el següent. I en pla més personal, la meva il·lusió és seguir tocant i seguir ensenyant, que és el que em fa feliç. Enguany he pogut tocar al Carnegie Hall ja per segona vegada i tornaré l'any que ve, ja m'han tornat a convidar. Per a mi això és, no sé, és com estar en un lloc que havia somiat tota la vida i que ara s'està fent realitat. M'han tornat a convidar del Brasil per a fer les masterclasses al festival més gran de música de Sud-amèrica. Això pues, també me fa especialment contenta. I més preguntes i invitacions que tinc, que algunes he de dir que no. Per exemple, estaré ara també a un concurs dels més importants, jo crec, o si no, el més important de clarinet, la Aeolus Wettbewerb, que és una competició de clarinet que serà al setembre a Alemanya, al setembre del 2027. A Luxemburg tenim també un concurs de clarinet on soc la directora artística i que tot tindrà part altra vegada l'any 2028. Clar, aquí va tot a la creació del repertori, quins són els pianistes acompanyants, quals són les dates, que si portem algun workshop pels alumnes. Pues tots aquests projectes segueixen, gràcies a Déu, me segueixen preguntant, segueixen confiant en mi, i aquesta és la il·lusió més gran que tinc, de seguir connectada i seguir fent música, espero que per molts anys, si tinc salut.
1: Tant de bo.
2: Ja ho veu, Xavier, que la Laura Ruiz és una dona que desborda il·lusió, compromís i fa una feinada.
1: I energia.
2: Hem quedat extenuats a tota la feinada que fa. Et desitgem molta sort a tu, evidentment, i al festival, que sigui un èxit, com cada any, com cada edició. I, escolta, aquest auditori...
0: Per què no, no?
1: El reivindicarem.
2: El reivindicarem.
0: Moltes gràcies.
1: Laura, gràcies per haver vingut i enhorabona. Gràcies.

0: Música, paraula i festivals. Compartim l'estiu? Tots els matins del món, versió estiu.
1: Són 2:15 i 3 minuts i, com us diem, des que vam començar el programa, tenim plantat un lledoner aquí a l'estudi que, Rosa, no deixa de créixer. I com més creix, més músiques s'amaguen entre les seves fulles. I avui en collirem unes quantes.
0: A l'ombra del lledoner, amb Raimon Colomer.
2: I abans de l'èxit de Carmen, Bizet havia escrit la música incidental per l'Arlesiana.
1: D'aquella partitura en van néixer dues suites orquestrals que han acabat tenint vida pròpia.
2: La Pastoral n'és un dels moments més serens, on el compositor desplega tot el seu refinament melòdic i domini

0: L'Arlesiana de Georges Bizet, aquest primer moviment de la suite número 2 que ens ha interpretat l'orquestra de la Suïssa francòfona sota la direcció de Kazuki Yamada.
1: I la segona nota del Raymond Colomer diu: els 24 preludis de Chopin són petites joies de concentració musical.
0: L'escrit, en fa sostingut menor, combina una escriptura d'una gran exigència tècnica, amb un impuls que gairebé no dona treva.
1: El pianista Grigori Sokolov el resol amb aquella autoritat silenciosa que caracteritza les seves interpretacions.

0: És el preludi per a piano en fa sostingut menor, opus 28, número 8, de Frédéric Chopin, interpretat pel veterà pianista Grigori Sokolov. Un intèrpret que segurament molts dels nostres oients que l'hagin sentit i l'hagin vist en directe, quan fa un recital, té a bé d'oferir moltes propines i pràcticament fa un segon concert rosa de propines respecte al que ha fet sobre el programa original.
1: Aquest és un tema, perquè a vegades els pianistes, quan acaben, no, fan una petita propina i ja està, no? Perquè normalment toquen obres d'aquelles de pes que dius, però com pot ser que encara facin una propina? Però en Grigori Sokolov és tan generós perquè normalment fa un bis i en fa un altre, torna a sortir, torna a entrar, en fa un altre. I aquell concert s'allarga i s'allarga amb una generositat, és com si no es cansés.
0: Jo diria que és un pianista de la vella escola, no?
1: Molt de la vella escola, clar que sí.
2: Temps de música, temps d'estiu. Tots els matins del món. Versió estiu.
1: 3:15 i en aquesta hora arriba el moment de les nostres trobades íntimes amb Victòria Palma.
2: Trobades íntimes amb Victòria Palma.
0: Victòria, bon dia.
3: Bon dia.
1: Bon dia.
3: Bon dia.
0: A veure, en aquest viatge que ens fas cada cop que entres en aquest estudi, avui on em vols dur?
3: Doncs mireu, avui anem a un lloc preciós. Anem a Sant Gilgen, que és... Anem a finals d'estiu del 1784. Sant Gilgen està a uns 30 quilòmetres de Salzburg. I en aquell moment tenia poc més de 1.000 habitants, aquell 1784. I anem amb ella i amb aquesta música.

0: Doncs allà vivia ella, ara convertida en baronessa. Ja estava retirada de la música, tot i que mai, mai més, això seria impossible, podria oblidar el seu passat gloriós. Doncs bé, aquí a St. Gilgen hi passaria els 17 anys següents de la seva vida.
1: I qui és ella?
0: Doncs ella és de cognom Mozart, de nom Nannerl, l'altra filla de Leopold Mozart i d'Anna Maria Walpurga Perlt, de casada Mozart, i l'única germana que va tenir Wolfgang Amadeus.
2: I escolta'm, què hi feia en aquest poble? No vivia a Salzburg?
0: Sí, vivia a Salzburg, clar, però quan es va casar va anar a viure en aquest poble. Mireu, aleshores tenia 33 anys quan es va casar. Ja era una noia granadeta, podríem dir, sobretot en aquella època. L'estiu d'aquell 1784 es va casar amb un magistrat, i baró, vidu, que tenia 5 fills d'un matrimoni anterior mal educats que li van fer la vida impossible durant molt de temps. Doncs bé, l'endemà mateix de casar-se, aquell 23 d'agost, Nannerl s'instal·lava a casa d'ell, avui convertida en un museu que, per cert, es pot visitar i és un lloc meravellós. La casa dona un llac i tu et poses al saló on ella tenia doncs, el seu clavecí i veus aquell llac meravellós i penses, buah, quina cosa més bonica. Que... Però clar, però estava reclosa en aquell lloc. Bé, perquè va anar a parar un cop casada. Perquè, mireu, de fet, Nannerl estava enamorada d'un dels seus professors. Però un cop més, el pare, Leopold, li ho va organitzar la seva vida, com faria sempre. Sempre, fins que va morir el pare, sempre li va organitzar.
1: I per què dius que li va organitzar la vida? Perquè en realitat d'ella se'n saben poques coses.
0: Sí, però això no en té la culpa el pare, això de que es conegui poc. Clar. Hi ha altres motius, com que mai ha importat el llegat femení fins fa dos minuts, però vaja, avui no parlem d'això. Vull parlar-vos del que hagués pogut ser i no va ser si li haguessin deixat ser Nannerl Mozart.
2: O sigui, de la seva fugaç carrera, no?
0: Sí, Xavi, de la seva fugaç carrera, i jo afegiria, i a més, esplendorosa carrera. Perquè tan bon punt va néixer el pare, Leopold, un gran violinista i també un gran pedagog, va fer mans i mànigues perquè Nannerl fos una gran del teclat. I ho va aconseguir. Quan va néixer el seu germà, 4 anys i mig després, faria el mateix amb el noi.
1: Però amb el noi va ser diferent.
0: Amb el noi va ser diferent. D'entrada, el noi va ser un geni, clar, un dels més grans que hi ha hagut a la història de la música. Però això no vol dir que ella no fos brillant. I està molt bé, perquè per un costat ell era un geni, i vol dir que ella va viure al costat d'un geni, i ell li va ensenyar moltes coses, però per un altre hi ha la part negativa de ser eclipsada com a germana. Clar, tots els germans sempre ens hem sentit quan tenim germans més grans o més petits.
1: Sí, sí.
0: I doncs en aquest cas, clar, tenia aquesta part que amb ella li va anar acotant el camí. I també perquè era noia, esclar.
2: Però per què? Què va passar?
0: Doncs només dir-vos que la seva carrera havia començat el 1762, quan tenia 10 anys, quan la família Mozart, pare, mare i Wolfgang Amadeus, amb el criat, marxaven cap a Múnich, a la cort de Maximilià III. I començava d'aquesta manera la que seria la seva primera i única tornada de Nannerl i, evidentment, de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Victòria, continuem aquesta història apassionant. També el rebien amb els braços oberts en molts llocs, no, els dos germans?
1: Sí, evidentment. Clar, el pare diu, li escriu en una carta, li escriu en un amic, podria obrir una botiga amb els regals que ens fan en els nens. Li diu, però també li demanava diners, perquè hem de pensar que després, clar, tots els viatges que feien, tota aquesta turné que varen fer durant anys, tot això corria a càrrec dels Mozart, del pare i de la mare, i no tot eren guanys. I també hem de dir una altra cosa, que, clar, el pare va començar a moure fils, això ja el 1762, quan aleshores, a veure, la noia tenia 10 anys, estava preparada, el nen en tenia 4, també estava preparat 5 i mig, i els volia presentar en societat. I a partir d'aquí, doncs, és molt fàcil d'imaginar l'entusiasme d'aquells dos nens petits, clar, de descobrir un món més enllà de Salzburg. Ara, clar, ara ho veiem tot per internet, ho veiem a la televisió, sí, sí. Però aleshores
2: ho veiem... Era un descobriment.
1: Era un descobriment.
2: Cada moment.
1: Clar, imagineu-vos, a més, fer-ho amb la companyia de tota la família, perquè durant un temps, fins que ella es va retirar dels escenaris, viatjaven junts. A més, en aquella època, viatjar no era gens fàcil.
0: I
1: a més, fixeu-vos, el pare i la mare ho havien d'organitzar tot. Contactar amb les sales o els salons privats, llogar el piano o el clavecí, si feia falta. Ells sempre en portaven un per estudiar i assajar. Posaven els anuncis als diaris, feien els contactes i la publicitat. En els butllocs, fins i tot venien entrades i donaven algun refrigeri, pactaven els honoraris. I, a més, hem de pensar que en aquell moment, clar, cada petit estat tenia la seva moneda, perquè el que avui anomenem Alemanya abans formava part del Sacre Imperi Romano-Germànic, que estava dividit en una gran quantitat d'estats. A l'època d'ells, dels Mozart, estava dividit, hi havia uns 300 estats, amb el que això volia dir, entrar i sortir de frontera, de moneda, de fins i tot de manera de parlar diferents. Bé, i alguns llocs l'esperaven amb els braços oberts i amb els, com deies tu, Rosa, però a d'altres, al principi, hi havia quatre gats, eh? Però penseu.
2: Victòria, explicaves tot això de buscar sales, de contractar a qui sigui, de tenir la intendència, tot això, clar, sense internet, sense telèfon, vull dir, això, ja m'imagino el pare i la mare, gairebé, no sé,
1: sí,
2: desbocats per poder allò actuar en un lloc determinat i clar, tampoc, el que deies, les comunicacions no eren fàcils, vull dir que segurament que no devien arribar en el dia i l'hora que ells voldrien.
1: Teníem molts problemes. El pare explica per carta, li explica també a un amic, que a vegades semblaven com firaires.
2: Clar, sí.
1: Al principi no els coneixien. Arribaven a un lloc i ningú els esperava. I clar, i s'havien de buscar la vida, per dir-ho d'alguna manera, buscar-se allotjament, de vegades es posaven malalts, un, l'altre o l'altre, anaven quatre. El criat els ajudava, però mà no en tant, a l'hora de fer concerts, tot això s'ho havien d'arreglar ells. Vull dir que no va ser fàcil als inicis, van estar uns anys de gira, però no van ser fàcils, per això perquè no eren coneguts, però de mica en mica la veu va córrer d'aquells dos germans prodigiosos i, clar, i al final ja de la carrera d'ella, doncs, ja eren coneguts, evidentment.
2: És a dir, que Nanel va començar la seva carrera amb el seu germà.
1: Va començar la seva carrera amb el seu germà, de fet, sempre faria la carrera amb el seu germà. Havien fet el tret de sortida a Múnich, la comença en el 1762, i ella l'acaba el 1766. Una carrera que ella no va tenir, carrera en solitari. I tampoc m'agradaria tergiversar la realitat perquè, com de vegades es fa, no hem d'enganyar, perquè tot i que Nanel rebia unes bones crítiques comparada amb Wolfgang Amadeus, doncs clar, hi ha una crítica que diu la senyoreta Mozart posseix la veu més bonica i brillant execució al clavecí perquè també cantava, però només el seu germà la pot superar. Perquè no hem d'oblidar que ell, a més, componia. Ell era un milhomes. Imagineu-vos un nano petit que sortia a l'escenari i es posava a tocar i tocava com els àngels. Feia molta gràcia. Ella havia de comportar-se com una senyoreta més recatada. No la van deixar introduir-se en l'art de la composició, perquè en el quadern de Nanel, tot i que el pare es diu així, aquest quadern, tot i que el pare comença a escriure per a ella, perquè comença ella amb aquest clavecí, amb aquest quadern per a clavecí, comença també a demanar encàrrecs a músics de Salzburg que li escriguin per ella, doncs amb ella no trobes ni una composició d'ella. En canvi, sí del germà. Quan comença a compondre, ja pot escriure en aquest quadern.
0: Victòria, i quant de temps van estar de gira?
1: Doncs mira, van fer la gira dels adeus l'any, l'estiu del 66, seria ja l'última de la família el complet, per dir-ho així. A Leopold ja li costava dissimular l'edat real dels germans, prodigiosos i genials, fins i tot havia d'enganyar amb l'edat, perquè ella ja tenia una certa edat. I també el pare es va començar a desinteressar per la carrera del fill, perquè, clar, de la filla, perquè el nen, clar, és que ell era un prodigi. I ella era nena i van començar, doncs, es va haver de quedar a Salzburg. I a Salzburg, imagina't tu. I els diners que ella donava classes a les senyores, doncs, de les senyores, a noies de la ciutat, i aleshores una part dels diners que guanyava ella donant classes servien per pagar les gires
0: del germà.
1: Sí.

0: Doncs mireu, un cop va deixar les gires, doncs va seguir un camí, podríem dir, molt ortodox, i era el que s'esperava d'una senyoreta de bona família. Era molt devota, anava sovint a l'església, i així, seguint el camí de la virtut, de la fe, també de la raó, que li havia inculcat el seu pare, va anar trobant, podríem dir, l'equilibri i el consol al món que havia deixat enrere. Però també he de dir-vos una cosa, que alhora també existia un altre nanel, que era menys espiritual, més gambarrota, per dir-ho d'alguna manera, i que havia acceptat el seu destí, doncs, com a dona. I aleshores què feia? Doncs gaudia amb la vida social, que la deixava divertir-se. I de tant en tant, doncs, seguia tocant davant de convidats, això li agradava. I també li encantava ballar, li encantava el teatre, jugar a cartes, a les bitlles, a les disfresses.
1: I llavors, al final, es casa?
0: Bueno, clar, quan es casa, clar, abandona Salzburg, però no la música, perquè es casa, es queda en aquesta casa de Sant Gilgen on hem començat, una casa que ella es fa, aquella habitació pròpia que més anys endavant, doncs, Virginia Woolf en parlaria, la seva casa amb el seu clavecí, amb les seves partitures, tindria 3 fills, tindria una vida 17 anys en aquesta casa fins que es torna a quedar vídua. Bé, una cosa que... una història força trista al final de Nanel.
1: Frase final. Per què és important Nanel Mozart per la història de la música? Una frase, Victòria, per què marxem?
0: Bé, jo diria que en aquest cas, doncs, que ho digui ella mateixa, ella va deixar escrit en el seu diari un pensament molt íntim, que ho explicaria tot, que diu: no sabeu el que significa tenir talent i no poder-lo expressar.
1: Moltes gràcies, Victòria Palma.
0: A vosaltres.
2: Marxem. Fins aquí el programa d'avui. I Rosa, demà?
1: Demà ens acompanyarà Aleix Martínez, ballarí, coreògraf i creador de Niu, un espectacle que posa en relació joves ballarins i músics en formació amb artistes de trajectòria internacional.
2: Serà demà amb l'equip del programa, Víctor Villar al control tècnic, Olga Cardús a la producció i tota la redacció de Catalunya Música. Us han acompanyat Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
1: Ens retrobem demà a les 9 en punt.
3: Tots els matins del món, versió estiu.

Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Lausana per sentir el primer concert de temporada de l'Orquestra de Cambra d'aquesta ciutat suïssa, un concert que es va fer el setembre del 2025 al Teatre Beaulieu. Sota la direcció de Renaud Capuçon, que és un col·laborador habitual d'aquesta orquestra i que en aquesta ocasió va dirigir un programa una mica especial, perquè les dues obres no ho són de freqüents al repertori. Començarem sentint música d'una compositora francesa nascuda a finals del segle XIX, Charlotte Sully. Després sentirem el concert per a violí de Robert Schumann amb Renaud Capuçon mateix tocant el violí i dirigint l'orquestra, i finalment el concert s'acabarà aleshores sí amb una obra del gran repertori, la Simfonia Pastoral Opus 68 de Ludwig van Beethoven. Tot això és el que sentirem des d'ara, des de la gravació de la Ràdio Suïssa Francòfona a Lausana, un dels enregistraments que han arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Charlotte Sully va néixer com a Charlotte Duret l'any 1887 a París. Va ser una nena precoç que de molt joveneta va estudiar amb les seues amigues Nadia Boulanger i Mel Bonis. A l'escola Cantorum va ser alumna d'Alexandre Guilmant, que és un dels grans organistes del segle XIX francès, i Louis Vierne, l'organista de Notre-Dame de París durant els 30 primers anys del segle XX. A més, Charlotte Sully també va ser alumna de composició de Vincent Dandy. Doncs, d'ella de qui en sabrem més coses després d'haver sentit ara la seva música, en sentirem una obra poc coneguda, que és tal com va començar el concert que us oferim avui. Comencem amb el tema variat, l'Opus 15 de Sully, que ara hi interpreta l'Orquestra de Cambra de Lausana sota la direcció de Renaud Capuçon.

Aquest concert d'avui ha començat amb música de la compositora francesa Charlotte Sully, nascuda l'any 1887 com a Charlotte Duret a París. Hem sentit el tema variat, l'opus 15, d'aquesta dona amb la qual comença aquest enregistrament de la ràdio de la Suïssa francòfona a Lausana. La versió era de l'Orquestra de Cambra de Lausana sota la direcció de Renaud Capuçon, que va triar Charlotte Sully per començar la temporada de concerts de l'Orquestra de Cambra Suïssa, amb aquesta dona que l'any 1909 es va casar amb el compositor Marcel Labbé, també alumne com ella de Vincent Dandy. Van tenir 7 fills. I si havia nascut Duret i s'havia casat com a Labbé, d'on ve aquest cognom de Sully? Doncs era el pseudònim que ella triaia sovint per signar les seues obres, perquè també en triaia d'altres de pseudònims com ara Louis Rivière o Claude Vincent. Avui hem tingut ocasió de sentir la seua música, aquest tema variat opus 15, que és el que ara ens porta fins a una altra obra que no ho és d'habitual al repertori, el concert per a violí i orquestra de Robert Schumann, compost l'any 1853 i que no es va publicar ni estrenar fins ben entrat el segle XX. La versió és de Renaud Capuçon, que dirigirà l'orquestra tocant el violí, la de cambra de Lausana, que és qui interpreta aquest concert per a violí i orquestra en re menor de Robert Schumann.

Renaud Capuçon, violí solista i director de l'Orquestra de Cambra de Lausana en aquesta versió del concert per a violí i orquestra en re menor de Robert Schumann, una obra composta l'any 1853, 3 anys abans de morir, i una obra que no es va ni publicar ni estrenar fins l'any 1937. Schumann l'havia dedicada a Joseph Joachim i avui l'hem sentit en versió de Renaud Capuçon, que és el violinista francès de 50 anys, nascut l'any 1970, que ha fet moltíssima música de cambra amb el seu germà violoncel·liste Gauthier Capuçon, també amb Hélène Grimaud o amb Gérard Cosset. És un violinista francès de gran renom amb una gran carrera com a solista al seu darrere i que en els últims anys també ha fet una feina important com a director. I de fet ara això és el que sentirem, perquè al capdavant de l'Orquestra de Cambra de Lausana, ara Renaud Capuçon, en aquest concert inaugural que us oferim avui del setembre del 2025 de la temporada de concerts de l'Orquestra de Cambra Suïssa, doncs aquest concert s'acaba amb la Pastoral de Beethoven. És la sinfonia número 6 en fa major, opus 68, del compositor de Bonn. La versió, la d'aquesta orquestra fundada l'any 1942, l'Orquestra de Cambra de Lausana dirigida per Renaud Capuçon.

Aquesta era la fantàstica sinfonia pastoral de Ludwig van Beethoven, la sinfonia número 6 en fa major opus 68, que avui hem sentit en versió de l'Orquestra de Cambra de Lausana sota la direcció del violinista francès Renaud Capuçon. Els hem sentit des del que era el concert inaugural de la temporada de concerts de l'Orquestra Suïssa, una temporada que començava el setembre del 2020.

0: que morís el compositor alemany i una obra que no es va ni publicar ni estrenar fins l'any 1937 i finalment el concert s'ha acabat amb aquesta simfonia pastoral de Ludwig van Beethoven, que és com s'acaba aquest enregistrament que us hem ofert avui de la ràdio de la Suïssa francòfona a Lausana, una de les gravacions que han arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar, a reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

Durant el concert amb sentit, el concert per a violí de Robert Schumann, i ara us oferim més música seua, els 10 Lieder opus 74 del compositor alemany, que ara hi interpreten Eva Moser soprano, Hanna Schwarz contral, Nikolai Geda tenor i Walter Berry baix. Canten amb Eric Verba al piano.

Eren els Lieder Opus 74 de Robert Schumann en les veus d'Edda Moser, soprano, Hanna Schwarz, contralt, Nikolai Gedda, tenor, i Walter Berry, baix, cantaien amb Eric Verba al piano.

0: Catalunya Música. Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
2: Escolta. Què sents? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.
0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
3: Sabies que el poeta irlandès i Premi Nobel de Literatura William Butler Yeats deia: "L'educació no consisteix a omplir un got, sinó a encendre un foc"?
0: A Catalunya Música tenim Set de Sons.

0: Esperonar la curiositat dels infants, mostrar-los que el món és divers i ric, ensenyar-los a tenir el seu propi criteri. Tot això és encendre el foc. Ho podem fer de moltes maneres, però sense cap mena de dubte, el millor és que quan ho fem, tinguem cura que s'ho passin bé. Per sort, tenim la música, l'art i els espectacles. Avui dedicarem aquest set de sons al teatre familiar que educa, fa pensar i créixer. La Fundació La Xarxa d'Espectacles Infantils i Juvenils de Catalunya fa 3 dècades que dedica tots els seus esforços a portar espectacles educatius a diferents pobles de Catalunya. Avui en sabrem la història i els objectius de futur i també descobrirem 2 propostes del seu catàleg que eduquen a través de la música i la fantasia. Caça Melodies al Rescat, de la companyia Capgira, i L'Arc de Sant Martí i la Lluna, de la mà de l'artista. A les seccions musicals, avui tindrem un himne que va néixer en una situació molt humil i va acabar a la gran pantalla. I la música de Johann Sebastian Bach ens portarà de retorn a casa. Si teniu 7 de sons, comencem.
1: 7 de sons. La música que et cuida.
0: Hi ha músiques que semblen una abraçada. Sons que, només començar, ja t'ofereixen calma, respir i un lloc on quedar-te. Cada 7 de sons us en proposem una just per iniciar el programa. Avui hem escollit Home is with Me, una peça que forma part de la banda sonora de Lion, una pel·lícula sobre la recerca dels orígens, dels vincles i la pertinença. La seva música, signada per Dustin O'Halloran, és com una carícia plena de tendresa.

0: Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
1: La Xarxa d'Espectacles Infantils i Juvenils de Catalunya celebra 30 anys fent arribar la cultura als més petits. El projecte va néixer del voluntariat, de la passió per les arts escèniques i del desig de fer que el teatre i la música arribin a tots els racons del país. De fet, la xarxa es va gestar en el si d'una altra associació, Rialles, que sota l'empara d'Òmnium Cultural havia començat a treballar durant la dècada dels 70. D'aquella llavor, l'any 1995, en va néixer la Fundació La Xarxa.
2: Tota una colla de pobles varen decidir seguir el projecte, diguem-ne, fora de l'empara d'Òmnium Cultural. Va començar a caminar sol, va començar a integrar més pobles, hi ha hagut anys, temporades, que hem sigut algun menys, temporades que hem sigut algun mes, però sempre amb aquest esperit de voluntariat i de portar la cultura catalana, exclusivament, a tots els pobles i, d'alguna manera, deslocalitzar-lo de les grans ciutats. Ni a Barcelona, ni a Girona, ni a grans ciutats de Catalunya, avui hi ha xarxa.
1: Així ho explica Lluís Hereu, president de la Fundació La Xarxa, que ens recorda que aquell esperit de compromís i proximitat continua viu avui. La xarxa és una gran família cultural formada per més d'una cinquantena de grups locals repartits per tot el territori català.
3: Dins la Fundació Xarxa som una cinquantena de pobles que funciona autònomament. Cada poble el que fa és, en base al pressupost i les necessitats de la seva població, fa una programació de teatre al seu municipi.
1: Anna Palacios, vicepresidenta de la Fundació, ens explica també com s'articula aquest model de treball compartit però autònom.
3: Ser de la Fundació Xarxa tens com un recolzament, perquè a banda de tenir una oficina tècnica que s'ocupa de gestionar i de buscar els recursos necessaris, també tenim un catàleg d'espectacles que han passat per tot un cribatge i que, per tant, sabem que tots els espectacles que tenim al nostre catàleg són de qualitat i que han estat actuant en diferents pobles del nostre territori.
2: És un projecte tan simple, fomentar la cultura catalana a través de les arts escèniques en català i amb una programació estable en els pobles on estiguem implantats. I aquesta programació estable no té, diguem-ne, cap condicionant. Senzillament, els programadors, els pobles, els voluntaris que fan aquesta programació decideixen quan se'n fa, quantes programacions fan, quants espectacles durant l'any fan, de quin tipus d'espectacles fan, perquè, en definitiva, qui coneix millor el seu públic són ells mateixos i qui coneixen millor la seva economia doncs són ells mateixos. Per tant, des de la Fundació no hi ha cap limitació.
1: Però darrere d'aquesta simplicitat hi ha una gran xarxa de persones voluntàries, gent que dedica temps i il·lusió perquè cada poble tingui accés a espectacles de qualitat.
3: En un principi, quan va iniciar la Fundació Xarxa, els nostres objectius estaven molt marcats per la defensa de la llengua i també per fer arribar la cultura a tots els pobles de Catalunya. Jo crec que aquesta base no ha canviat, però sí que, d'alguna manera, penso que ara també té molt de pes i de vegades no és fàcil el reconeixement de que detrás de tota aquesta estructura hi ha moltes persones voluntàries que el que fan és promoure la cultura arreu i promoure la cultura arreu i fer-la arribar a tothom i cuidar-la. Nosaltres, des dels grups xarxa, intentem cuidar les companyies, intentem cuidar els nostres espectadors, intentem cuidar les relacions amb les institucions.
1: Els grups xarxa estan formats per famílies, mestres o amants del teatre que decideixen implicar-s'hi de manera desinteressada.
3: Els grups xarxa estan formats tot per persones que actuen voluntàriament, és a dir, persones que els agrada el món del teatre o famílies que se senten properes a tots els aspectes culturals i que el que fan és apostar per arromangar-se i posar-se a treballar en base de que la seva població tinguin un recurs més, una aposta més de cultura.

0: Amb els anys, els temps han canviat i també el públic. El repte ara és mantenir l'interès i fer que el teatre familiar arribi a tothom.
1: Les circumstàncies i el context social han canviat molt. I el públic també ha anat canviant. Jo pertanyo en un grup xarxa, concretament estic a Xarxa Amposta, que fa 25 anys que estem funcionant. I els públics que ens venien en un principi ara no és el mateix. Crec que hi ha molts aspectes que fa que la part cultural estigui una mica en risc. El fet del cinema, el fet dels videojocs, les xarxes socials, tot això fa que hi haguen molts estímuls, moltes línies i que, per tant, el teatre quede reduït en un sector de la població.
0: Per això, des de la xarxa, treballen per trencar barreres, arribar a totes les edats i garantir que ningú en quedi fora, sigui quina sigui la seva situació. Anna Palacios, vicepresidenta, i Lluís Hereu, president de la xarxa, ens ho expliquen així.
1: Un dels grans reptes que tenim com a xarxa és arribar a tots els públics. Per una banda, seria el fet d'arribar a totes les edats. Sovint el teatre infantil i juvenil o el teatre familiar, la gent ja es posa una limitació i només acudeixen aquelles famílies que tenen infants pràcticament menors de 5 anys. I a partir dels 5 anys veus que la gent deixa de venir al teatre quan realment és l'edat en què més pots gaudir dels espectacles que ens ofereixen les companyies que sortosament tenim a Catalunya, que tenim grans companyies que fan uns espectacles preciosos i que realment són per a totes les edats. Un dels altres reptes que tenim com a xarxa és arribar a tota la ciutadania. Des de molts grups xarxes s'estan engegant iniciatives per a fer arribar els espectacles a tota la gent, independentment de la seva situació econòmica, social i cultural. Volem que el teatre sigui per a tothom.
2: Els projectes han d'anar evolucionant en funció de en aquella societat que se serveix. I, per tant, espero, desitjo de tot cor que la xarxa vagi evolucionant en funció de les necessitats que la societat reclama.
0: 30 anys després de la seva creació, la xarxa segueix viva gràcies a l'entusiasme i al compromís de centenars de persones que creuen en el poder transformador de la cultura. Una xarxa que connecta pobles, generacions i emocions. Una història que demostra que educar amb art és també una manera d'estimar el país i fer comunitat.
3: Tots som família. A Catalunya Música.
0: I seguim en aquest set de sons dedicat al poder educatiu dels espectacles amb una cançó de bressol ben especial, High Plains Lullaby, de George Winston.

0: Set de sons, on la música es troba amb la imaginació.
1: Una de les companyies que formen part del catàleg de la Fundació La Xarxa és La Mà de l'Artista. Les seves fundadores són Glòria Rufat, titellaire i constructora de titelles, i Raquel Loscos, dramaturga i directora de teatre. Totes dues han unit la seva experiència i sensibilitat per crear espectacles que uneixen música, titelles i valor.

0: El seu últim muntatge es titula L'art de Sant Martí i la Lluna, una faula inspirada en el conte de Xavi Arnal, que parla de la identitat, l'acceptació i la bellesa de ser qui som. Però abans de parlar de l'espectacle, els hem demanat que ens expliquin què hi ha al darrere del seu projecte com a companyia.
1: La companyia La Mà de l'Artista és una companyia formada per dues dones creadores que, a part, eventualment, les dues tenim criatures. Aleshores, sentim que tenim una responsabilitat a les dues direccions, tant com a creadores com com a mares. I entenem que aquesta és oferir a les criatures que seran el nostre públic imaginaris nous que no els hi arriben per altres bandes. Perquè és veritat que encara passa que les històries que reben potser moltes vegades són la mateixa història explicada de diferents maneres, els estereotips es repeteixen i aleshores nosaltres volem aprofitar que som capaces de crear ficcions per oferir altres històries.
0: El públic principal de La Mà de l'Artista són els infants i precisament per això cal oferir-los mirades noves i lliures de prejudicis.
2: Què passa? Que quan ets infant no tens tota aquesta motxilla, diguéssim, d'estereotips i de càrregues de la societat i de l'entorn. Aleshores, potser sí que és el millor públic perquè doncs, encara té una motxilla prou buida com per anar omplint. I el que ens agradava una miqueta era doncs, transformar aquests estereotips que veiem a vegades que en els dibuixos infantils es donen doncs, per un altre tipus de mirada doncs, més sensibilitzada i com més oberta.
0: A l'art de Sant Martí i la Lluna, els protagonistes són un cargol, un gall, una mosca i un peix que volen ser diferents. Una història senzilla que amaga un missatge profund sobre l'acceptació personal i la recerca de la pròpia identitat.
2: Parlar una mica de vegades de què volem canviar de nosaltres, què no ens agrada o què ens agradaria ser, o de vegades també per l'entorn, què se'ns exigeix o com hauríem de ser. I a nosaltres ens agradava la idea d'empoderar una miqueta a les persones, a les criatures, de trobar quina és la seva fortalesa, quins són els seus punts forts i potser també els punts dèbils, perquè a vegades els dèbils també són forts, per acceptar-se un mateix, validar-se i tirar endavant amb això.
1: I ens va agradar molt aquesta història que tracta d'animals que volen canviar, per exemple, un cargol que vol ser ràpid i que quan ho proven se n'adonen de quantes coses boniques hi havia en la seva manera de ser original. Clar, tot i així, ens passava que també pensem que és molt fantàstic voler ser la persona que sents que ets, voler canviar coses... Sí, ens sembla molt bé. Aleshores, sí que vam afegir un personatge que té claríssim el seu desig de canvi i quan l'aconsegueix passant a través de l'art de Sant Martí, a diferència de tots els altres, decideix quedar-se en aquest canvi que tant desitjava.
0: La història parteix del conte L'art blanc de la lluna, de Xavi Arnal.
2: Doncs aquesta història, tal com la vaig llegir, és una cosa que em passa a vegades i és una cosa molt màgica, i és que quan vaig llegint una història ja m'imagino els titelles. Veig els personatges o veig les accions i aleshores bueno, m'inspira per fer alguna cosa ja com més escènica o més... més titellaire, no? I va sorgir doncs, com una mica aquesta xispa de poder fer aquesta història i llavors la Raquel se la va portar al seu territori i se la va fer seva.
0: Els espectacles de La Mà de l'Artista combinen sempre titelles, teatre visual i música en directe. La música no és només un acompanyament, sinó una part essencial del llenguatge escènic.
1: Per nosaltres és molt important que els nostres espectacles siguin els pugui gaudir des de la criatura més petita que està entre les espectadores fins un germà més gran que no és el seu rang d'edat però que ha aparegut allà, fins, evidentment, les famílies que estan com a acompanyants però que també estan veient l'espectacle. I la música ens sembla sempre que és un camí perfecte per aconseguir això perquè és una manera de connectar amb els més petits molt, molt clara, no? Sempre a partir de les cançons que els atrapen, però alhora, tenint els instruments a vista, afegeixes una capa de significat que fa l'espectacle interessant també per les persones que són més grans i que potser els interessa el fet escènic, veure com es fa.
2: A més, doncs, la música sempre ens serveix com a llenguatge narratiu, perquè sigui que ens anem a fer un viatge, o que estem contents, o que és de nit, o que és la primavera, la música sempre omple aquest espai sonor, i que és el que dèiem, no? Però la música va per un altre canal que vulguis que no. Tots entenem.
0: A l'art de Sant Martí i la Lluna, aquesta música pren una dimensió molt especial gràcies als instruments insòlits de Xavi Lozano, responsable de la composició original i de la banda sonora.
1: Quan la Glòria i jo ens vam començar a plantejar fer l'art de Sant Martí i la Lluna, teníem molt clar qui volíem que li posés música i sabíem que havia de ser el Xavi Lozano, precisament perquè tenia aquesta sonoritat insòlita que nosaltres buscàvem. El Xavi Lozano és un multiinstrumentista que té una cosa molt clara, i és que tots els instruments són musicals. És a dir, que tant és un instrument una trompeta com, per exemple, una ampolla, que és un dels instruments que hi ha en aquest espectacle, que fa el soroll del cargol. Volíem que cada personatge estigués associat a un so, que tingués com un leitmotiv sonor. I aleshores volíem que fos un univers molt variat de sons, i el Xavi era perfecte per això, tant per crear aquest ambient sonor com per composar les melodies de l'espectacle, perquè hi ha melodies originals i després hi ha cançons tradicionals.
0: Actualment, en escena, hi trobem el músic Moi Caral, que va oferint aquest paisatge sonor ple d'instruments insòlits i també de cançons tradicionals. A més, les creadores van descobrir que cada personatge de l'espectacle ja tenia una cançó popular associada, i així la música de l'obra esdevé també una reivindicació del nostre repertori tradicional.
1: Ens va passar quan teníem tots els personatges d'aquest espectacle que ens vam adonar que cadascun d'ells ja tenia la seva pròpia cançó tradicional. Nosaltres volíem que cada personatge tingués una cançó i vam dir, però si en tenen una. Aleshores, és veritat que de vegades tenim la impressió que són cançons que si no recuperem es van perdent, perquè rebem moltes cançons de tot arreu, les criatures també, i vam pensar que era una oportunitat fantàstica per donar un espai a aquestes cançons que totes hem cantat i fer-nos les nostres i fer que fossin la banda sonora que fa que cada personatge pugui explicar-se.
0: Amb l'arc de Sant Martí i la Lluna, la mà de l'artista ha aconseguit una peça plena de color, humor i tendresa, que convida a reflexionar sobre la importància de reconèixer-nos i estimar-nos tal com som. Una proposta que parla als infants, però també a les famílies, amb diferents capes de lectura i emoció, per ajudar-nos a imaginar mons més amples, més lliures i més amables.
3: Set de sons. Idees musicals per compartir.
0: Seguim precisament amb la música d'instruments insòlits de Xavi Lozano. Ara ja fa força anys va ser un dels responsables del projecte Tac Tequeté. D'ell sentirem aquest Pambatà.

0: Com sona casa teva? Regala't música en família amb el Set de Sons.
1: Un altre dels espectacles que formen part del catàleg de la Fundació La Xarxa és Casa Melodies. Com el seu nom indica, té molt a veure amb la música. Ho descobrirem tot seguit. Avui al Set de Sons sortim de safari, però no busquem lleons ni elefants, sinó melodies.

0: Ens endinsem a Casa Melodies al Rescat, el nou espectacle de la companyia Capgira, un trio de músics exploradors que recorren el planeta per salvar melodies en perill d'extinció. Els intèrprets són Ana Berruezo, Eduard Acedo i Enric Sanz, tres músics que han convertit l'escenari en un laboratori d'escolta, humor i diversitat sonora.
1: Casa Melodies al Rescat és un espectacle musical teatralitzat, és una mena de safari musical on una patrulla de caçamelodies recerquem les ànimes en perill d'extinció. Hi ha hagut, en un moment donat, a més hi ha una plaga i s'ha de recuperar aquestes melodies. Com ho fem? A través de l'escolta activa del públic, de manera que el públic és un agent molt important per poder recuperar aquestes melodies. I aquestes melodies d'on provenen? Doncs de diversos indrets. Són melodies oblidades en diversos indrets del món, donant un caire etnomusicològic en l'espectacle.
0: A l'univers dels caçamelodies hi trobem una espècie invasora, el Chumbachumba vulgaris, que simbolitza la uniformitat sonora del nostre temps. Per combatre-la només hi ha una solució, parar l'orella i escoltar activament. Els tres músics conviden el públic, grans i petits, a ser còmplices del rescat.
1: El que volem és donar l'oportunitat als infants que escoltin l'espectacle o a les famílies que vinguin en els familiars a escoltar-lo, de

ser partícips de melodies de diferents indrets del món tocades amb instruments clàssics, no? És a dir, la idea nostra no és tant una crítica social, sinó donar l'oportunitat a conèixer altres melodies que els nens potser no haguessin escoltat. És el que no ens oblidem, que per molt que ara s'estigui fent música, que també és molt interessant, però que té una certa tendència homogeneïtzadora, no ens oblidem que n'hi ha molta que segueix funcionant molt bé, que està molt bé i que també hem de brindar a les famílies i als infants del nostre país, i des d'un punt de vista directe i participatiu, pensem que és una bona cosa pel seu desenvolupament.

0: El resultat és un viatge ple d'humor, imaginació i aprenentatge, on cada espectador pot construir el seu propi criteri musical. Perquè no es tracta de repetir allò que sona a tot arreu, sinó d'educar l'oïda per escoltar amb consciència.
1: Presentem diferents estils i diferents maneres de tocar aquesta música. Amb això, el que volem intentar és que ells mateixos puguin decidir quina és la interpretació més correcta o que els hi agrada més, perquè ells mateixos puguin discernir i opinar sobre les cançons actuals i sobre aquelles cançons o temes que potser estan quedant una mica a l'oblit i recuperar-les perquè ells mateixos puguin gaudir d'aquestes noves melodies interpretades de maneres diferents.
0: Les melodies rescatades no s'han triat a l'atzar. Cada peça és com una espècie sonora que ens parla d'un lloc i d'una cultura. Un recorregut per músiques del món, de l'Índia al Marroc, passant per Irlanda, Cuba o França.
2: L'elecció de les cançons va ser una mica basant-nos en la idea principal que vam tenir, que era una mica la idea típica, tòpica del World Tour de músiques del món. Doncs vam intentar agafar un estil de música típic de cada lloc del món, que sigui Àfrica, Estats Units, Europa, una mica Àsia, una mica aquest estil. Després ens vam anar focalitzant més ja en melodies una mica més populars i reconeixibles, perquè d'aquesta manera entenem que el públic connecta abans l'espectacle i entén més bé tot el fil conductor del show.
0: A Casa Melodies al Rescat, la diversitat és una festa. I com a tota bona festa, la música és en directe, una aposta que per la companyia Capgira és essencial.
2: El fet no és reivindicar res de la música popular ni de cançons tradicionals, sinó més aviat que, que potser les cançons d'altres anys, d'altres èpoques, que també formen part del nostre aprenentatge musical. I està bé exposar-les en un públic, sobretot el d'ara, que està tan contaminat amb el que actualment s'escolta, ni bo ni dolent. És un altre estil de música, és una altra manera de fer. Tenim ganes d'aproximar aquest estil de música, aquestes melodies tan peculiars d'altres àmbits en el públic en general, no? I el fet de tocar-les en directe, doncs, perfecte. És una cosa que sempre ens agrada. De fet, el músic, si no és en directe, es mor, no? Perquè al final, avui en dia, pot treure un disco i no te'n falta ni músics. Veiem que la música en directe és algo que sí que cal reivindicar. Jo recordo que fa qüestió de 10-15 anys, a Catalunya hi havia saletes, bars, on la música en directe era molt popular, molt evident, molt cosa de setmana a setmana, i actualment, doncs, tota la música se centralitza molt en teatres, festivals.
0: Per als Capgira, la música no és només un art, és un organisme viu, un ecosistema que cal cuidar i transmetre, generació rere generació, per evitar que s'extingeixi sota el soroll del món.
1: La idea de veure les melodies com a éssers vius ens ajuda a poder-les transmetre. Al llarg de la història, les melodies eren transmeses de generació en generació. Això volia dir que algú que sabia la melodia, la tocava, algú altre l'escoltava i aquesta persona la tornava a interpretar. I així es crea un cercle de transmetre aquest coneixement. Escoltant-les i interpretant-les és com les podem seguir escoltant, seguir transmetent de generació en generació i intentar que, encara que sigui dintre d'aquesta globalització o aquesta uniformitat que s'està creant, aquestes melodies no es perdin.
0: Casa Melodies al Rescat és un viatge musical i poètic que celebra la diversitat musical gràcies a Anna Berruezo, Eduard Tacedo i Enric Sanz de la companyia Capgira. Un projecte que ens ensenya que la millor manera de rescatar una melodia és escoltar-la. I seguirem precisament amb una d'aquestes melodies rescatades. Sentirem Por una cabeza, un tango compost per Carlos Gardel que John Williams va arranjar així per a la pel·lícula Essència de dona.

0: Set de sons. Deixa't sorprendre.
1: Hi ha cançons que neixen humils i acaben travessant el món. El 1939, a Sud-àfrica, un jove vigilant de fàbrica que no sabia llegir ni escriure, Solomon Linda, va enregistrar una melodia en llengua Zulu, que parlava d'un lleó, símbol de força i orgull. Es deia Bimboé. Sense voler-ho, va crear una cançó que viatjaria per continents i dècades i es va convertir en The Lion Sleeps Tonight, una peça que forma part fins i tot de la banda sonora del Rei Lleó. Durant molt de temps, el món en va oblidar l'autor i la seva família va haver de lluitar molt per aconseguir els drets de la cançó. Finalment, es va fer justícia i avui Bimboé és un himne d'identitat i resistència cultural.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@trescat.cat.
1: Per a la violinista Hilary Hahn, la música de Johann Sebastian Bach és com tornar a casa. De fet, en nombroses entrevistes ha explicat que cada any hi torna per retrobar l'equilibri i per recordar per què fa música. Diu que quan toca Bach, torna a ser ella mateixa, sense artificis, només el violí i la seva respiració. En aquesta partita número 1 en si menor, i especialment el moviment que sentirem ara, Bach juga amb la dansa i la variació, amb la llum i l'ombra, amb la calma i el moviment. Una música que ens convida també a nosaltres a trobar el nostre propi centre.

0: La set de sons és insaciable.
1: Avui hem vist com a través dels espectacles familiars podem educar els més petits alhora que s'ho passen bé i escolten bona música. I és que la imaginació i la creativitat són el foc que els farà avançar i créixer. Per això acabarem el programa amb una d'aquelles músiques que ens fan volar sense ales. Es tracta de Merry Go Round of Life, de Joe Heisaishi, i forma part de la banda sonora del film El castell ambulant, de Hayao Miyazaki. Ballarem un vals com la vida, sempre en moviment i sempre aprenent. Us hem acompanyat Dani Jiménez, als controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
1: El baix baríton Brinterval arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran lied de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música. Escolta. Què sents? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Com esteu? Salutacions des de la sintonia de Catalunya Música. Un dia més amb vosaltres, acompanyant-vos amb aquest espai dedicat a les músiques del món que es diu Les Cordes de l'Ukelele i on intentem passar una mica per tot arreu, tant estilísticament com geogràficament. I avui ens ve de gust aturar-nos a mirar i a escoltar, evidentment, alguns noms i propostes que fa temps que no són amb nosaltres, és a dir, que no ho són físicament, però que segueixen ressonant a mida que passa el temps. Com a mínim aquest seria el leitmotiv o al punt d'arrencada. I al mateix temps, i valgui la redundància, ens centrarem en propostes que parlen de persones doncs, silenciades, oblidades o a reivindicar. Per tots aquells oblidats que no oblidem, avui aquest recorregut el comencem amb unes vides silencioses, fins i tot callades, però que fan sonar el duet gallec Camaño i Ameixeiras amb la veu d'Antía Muiño, As vides calades.

Amb la cadència d'aquestes vides que queden a l'ombra i amb el talent d'aquesta proposta que ve de Galícia, avui, d'alguna manera, fem sonar tots aquells i aquelles i tot allò que en algun moment ha quedat silenciat. Avui ho traiem a la superfície, com ho fa també el gallec Xavier Díaz, músic i investigador de l'arrel sonora d'aquesta part nord-occidental de la península. I no deixem encara les cadències ballables. Paso doble, dos olvidados, amb les inseparables veus de Dufeiras de

Un pas doble dels Olvidats amb les veus de les Adufeires de Salitre i Xavier Díaz en aquest recorregut per llocs, noms i músiques que d'alguna manera s'intenta que no quedin en l'oblit. Tornar a recordar, repescar, rebuscar en la memòria, això també ho porta la nostàlgia, ja ho sabem. I si algun gènere sonor amb origen clar té la nostàlgia com a material bàsic, aquest és el tango. Fem la connexió atlàntica, doncs, i en aquest cas amb el violoncel·lista i també compositor Mathieu Saglio, que fa del seu instrument un instrument viatger i revisa d'aquesta manera aquest inspirador Buenos Aires.

Les veus sempre tan suggerents del trio Marala, amb elles hem fet un pas més en aquest itinerari imaginari pels terrenys dels que han estat oblidats o ens han deixat. Això ho hem repescat del disc Jota de morir, una mirada creativa i diferent del llegat sonor que parla de la mort, però també de la memòria. Justament Memòria és el títol d'aquesta peça de Raquel Lua, una de les veus en auge ara mateix dins d'aquest àmbit que anomenem cançó d'autor.

Memòria per repescar vivències, per tornar a recordar els oblidats o fins i tot per reivindicar aquells que són silenciats insistentment. També els posen veu formacions com l'Emecanó, una proposta que ens agrada molt i molt, unes veus i percussions també occitanes que fan un cant en aquest cas pels pobres, perquè qui si no pot estar més oblidat en aquests temps que aquesta gran part de la humanitat, i amb això estaríem tots d'acord. Los Paures.

Com ens agrada la visió personal de Julio Resende, pianista i compositor portuguès, que ens ha portat, entre moltes altres coses, aquesta revisió del tema Barco Negro, tan i tan versionat no només en el món del fado o de l'arrel portuguesa, també, en aquest cas, des d'una visió doncs, més jazzística, si ho podem dir així. Un tema, per cert, que també té història i avui ho tornem a recordar. És un tema original del músic brasiler conegut com Caco Bello, que en el seu origen es deia Mai Preta, i era la història d'una esclava que tenia cura del fill de l'amo, una lletra que va ser censurada durant la dictadura de Salazar a Portugal i que es va convertir en Barco Negro després i va ser sobretot popular per Amàlia Rodríguez, substituint la història original per una història d'un amor perdut. Això seria molt resumidament la història d'aquest tema. Aquest seria el passat d'aquest vaixell negre que tornem a repescar, si ens ho permeteu, amb un altre piano i una veu, Marco Mezquida i Sílvia Pérez Cruz. Una manera de recordar, doncs, i per què no, que hi va haver, i malauradament encara hi ha, diversos tipus d'esclavitud.

I així hem seguit el nostre recorregut particular amb aquesta revisió instrumental, en aquest cas, d'un altre clàssic que una i una altra vegada doncs, crida l'atenció dels músics que van sortint a escena. És Alfonsina i el mar, aquella història tràgica de la persona, concretament la poetessa argentina Alfonsina Storni, que es va treure la vida ficant-se al mar, una història tràgica i al mateix temps tan poètica. Fem així aquest itinerari per noms, persones, músiques, que potser ens han deixat físicament, com dèiem abans, però que segueixen a la nostra memòria. Els músics del projecte Tarquim feien així el seu homenatge als que han marxat. Són para los muertos.

Amb cadències llatines ens hem anat acostant al final d'aquest recorregut inspirat per unes cordes d'ukelele imaginària, sempre ho diem. Avui, parlant de memòria i de rescat del pensament d'aquells que no volem que caiguin en l'oblit. Parlant també de nostàlgia, d'alguna manera, com també en parla amb la seva música i la seva cora, el músic d'origen senegalès, però ara ja plenament català, Momi Maiga. Un tribut a la llar, al lloc d'on venim i que sempre ens serveix de coixí, de flotador o de refugi, com ho vulgueu. Home és aquest títol explícit i amb això ens acomiadem els que us acompanyem. Oriol Pinart, del control del so i l'edició, i qui us parla, Marta Lanau. Encantats i un plaer, com sempre, i esperant retrobar-vos ben aviat. Cuideu-vos i que segueixi la música.

l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Basilea per sentir un altre dels concerts del Festival de Cambra Mizmorim, el que se celebra cada any al mes de gener a la ciutat suïssa, un festival d'arrels jueves en què avui sentirem música de Marc Copitman, va morir el 2011, de Het Bahak, que és un compositor israelià nascut l'any 1994, i finalment acabarem sentint els Contrastos de Béla Bartók. Són les tres obres de aquest concert d'avui, un concert amb una qualitat excel·lent que sentirem des d'ara mateix i des de la gravació de la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert d'avui comença amb una obra escrita l'any 1974 sobre un text hebreu, música per a veu i conjunt de cambra que Marc Copitman va compondre quan ja vivia a Israel. Aquesta obra és October Sun, música d'aquest compositor Copitman que va néixer l'any 1929 a la Unió Soviètica, el que actualment és Ucraïna. Va fer estudis de medicina, va fer de fet de metge i en paral·lel va estudiar composició al Conservatori Tchaikovsky de Moscou. I l'any 1972, Marc Copitman se'n va anar a viure a Israel, que és on va exercir com a professor de composició al Conservatori. Copitman sempre es va inspirar en la música jueva i una bona mostra és aquesta obra amb la qual comença aquest concert. October Sun, música de Marc Copitman, que ara hi interpreta la mezzosoprano Silke Geng, cante amb un conjunt de cambra format, entre altres, per Ilya Gringols, violí, o Christian Drestein, percussió.

מחממת.

Aquesta és la primera obra del concert d'avui, October Sun, el sol d'octubre, música del compositor Marco Pitman, que va néixer l'any 1929 a Ucraïna, a la Unió Soviètica aleshores. Havia fet estudis de medicina, havia fet de metge, havia estudiat al Conservatori Tchaikovsky de Moscou i l'any 1972 se'n va anar a viure a Israel. Dos anys després d'això, i sobre un text hebreu, l'any 1974, va compondre aquesta obra que hem sentit per començar el concert d'avui, aquest October Sun de Copitman, que han interpretat la mezzosoprano Silke Geng i el conjunt de cambra format, entre altres, pel violinista rus Ilya Gringolds o el percussionista Christian Dretstein. Són intèrprets d'aquest concert d'avui, gravació de la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea del gener del 2025, un dels concerts del Festival Mitzmorim, un festival dedicat a la música d'arrels jueves, que ara continua amb un compositor jove, Het Bahak, nascut l'any 1994 a Israel, un compositor que viu a Alemanya, a Leipzig, i de qui ara en sentirem un duo per a violí i viola compost l'any 2024. Els intèrprets de la música de Het Bahak són Ilya Gringolds, violí, i el viola britànic Lawrence Power.

Música per a violí i viola d'un compositor nascut a Israel l'any 1994, Het Bahak. És un compositor que viu a Alemanya, a Leipzig, un músic de qui n'interpreten obres, per exemple, els components del quartet Diotima o Ilya Gringols, que és el violinista que ara sentíem fent duo amb el viola Lawrence Power. Ilya Gringols és el violinista rus que anem sentint durant tota aquesta setmana des dels concerts del festival Mitzmorim. Ell mateix lidera el seu propi quartet de corda. Ara el sentíem, però, fent duo amb el viola britànic nascut l'any 1977, Lawrence Power, que forma part del Nash Ensemble. Power, per tant, i Gringols interpretant aquesta obra de Het Bahak, una obra composta l'any 2024, que és ben bé al mig d'aquest concert que ha començat amb una obra de Marco Pitman, és un compositor nascut a la Unió Soviètica l'any 1929 i que l'any 1972 se'n va anar a viure a Israel. I el concert, després de tot plegat, després de la música de Kopitman i de Bahak, s'acaba amb Béla Bartók, amb els contrastos per a violí, clarinet i piano que va compondre l'any 1938 a petició del clarinetista Benny Goodman i del violinista Joseph Zighetti. Ara la versió és a càrrec d'Ilya Gringols, violí, Reto Bieri, clarinet i Denis Linik, piano. Interpreten aquests contrastos de Béla Bartók per posar el punt final al concert d'avui, un dels concerts del Festival de Cambra Mitzmorim, un festival dedicat a la música d'arrel jueva que se celebra cada any al gener a Basilea.

0: Béla Bartók va compondre aquesta obra titulada Contrastos per a violí, clarinet i piano l'any 1938. Era una petició per part del clarinetista Benny Goodman i del violinista Joseph Zighetti. Una obra en tres moviments que hem sentit avui en versió del violinista rus Ilya Gringolds, hem sentit també el clarinetista Reto Bieri i finalment el pianista Denis Linick. Els tres intèrprets que posen el punt final a aquest concert de cambra d'avui, un concert que forma part del Festival de Música de Cambra Mits Morim, el festival que se celebra cada any a Basilea, un festival dedicat a la música d'arrel jueva, un festival en aquesta ocasió del 2025 dedicat a la música i l'exili. Hem sentit primer música de Mark Kopitman, que és un compositor nascut l'any 1929 a la Unió Soviètica i que l'any 1972 se'n va anar a viure a Israel. Després hem sentit Het Bahak, nascut a Israel l'any 1994, un compositor que viu a Alemanya, a Leipzig. D'ell hem sentit un duo per a violí i viola que han interpretat Ilya Gringolds i Lawrence Power. I finalment el concert s'ha acabat amb l'hongarès Béla Bartók, que va morir l'any 1945 als Estats Units. Aquest concert s'acaba amb aquests contrastos que posen el punt final a aquest enregistrament d'avui de la Ràdio Suïssa de Parla Alemanya a Basilea, una gravació del gener del 2025 que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert de moment, us proposem de sentir música de Franz Joseph Haydn, la seva sinfonia número 103, el redoblament de timbales que ara interpreten els London Classical Players sota la direcció de Roger Norrington.

Aquesta era la Simfonia número 103 de Franz Joseph Haydn, el redoblament de timbales en versió dels London Classical Players sota la direcció de Roger Norrington. Després de Haydn, Robert Schumann avui, el quartet en la major opus 41, número 3, que ara hi interpreta el quartet Melos.

0: El quartet Melos ha interpretat el quartet de corda en la major opus 41, número 3, de Robert Schumann.
1: Catalunya Música. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmaken, i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona, recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. Escolta. Què sents? T'apassiona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

0: el taller del Lutier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Lutier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia i bona hora. Comencem ara i aquí una nova edició del Taller del Lutier, el programa d'instruments musicals de Catalunya Música. Per avui us hem preparat tres grans temes. Començarem parlant de José de Udaeta i la seva col·lecció de castanyoles, que es conserva al Museu de les Arts Escèniques de l'Institut del Teatre. Més endavant arribarà la primera de les dues seccions que sonaran avui. És la de Notes al peu, amb Pepe Reche, que ens descobrirà un d'aquells noms poc coneguts a l'actualitat però que van fer una feina important en el seu moment, Francesc Casanovas. I acabarem amb la segona de les seccions, El secret dels orgues, que ens porta puntualment també l'Òscar Laguna i que aquesta vegada vol dedicar als tubs. Tot això, doncs, des d'ara i durant els pròxims 55 minuts en el taller del Lutier número 402. Separador i comencem!
0: El taller del Lutier. 1001 instruments a Catalunya Música.

0: El so de l'instrument és la veu del cor. Shinichi Suzuki.
1: José de Udaeta és un dels grans noms de la història de la castanyola. Virtuós d'aquest instrument, Udaeta va ser abans que res ballarí, posteriorment coreògraf, i més o menys quan tenia 50 anys es va endinsar en el món de les castanyoles. De tot plegat en parlem en la següent conversa que hem enregistrat al Museu de les Arts Escèniques de l'Institut del Teatre. Allà és on conserven la col·lecció de castanyoles d'aquest gran músic. Descobrirem, doncs, més coses d'aquesta col·lecció i de José de Udaeta de la mà de Belén Cabanes, castanyolista i professora de dansa espanyola del Conservatori Professional de Dansa de l'Institut del Teatre, Esteve Molero, músic i director del Festival José de Udaeta de Sant Pere de Ribes, i Carme Carreño, conservadora del Museu de les Arts Escèniques de l'Institut del Teatre.

0: Belén, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I bon dia, Esteve.
2: Hola, bon dia.
0: Començo amb tu, Esteve. Situem una mica el personatge, José de Udaeta. Qui va ser i què va representar?
2: José de Udaeta és un ballarí que es va especialitzar en la dansa espanyola. En els principis d'això, entesa com a dansa espanyola que no fos directament, diguéssim, molt folclorista o molt en l'escola bolera, no? L'estilitza i la porta cap a l'estranger. Això és el que feia en un moment, que és la plena postguerra de la Guerra Civil Espanyola i postguerra de la Segona Guerra Mundial. Ell crea una companyia que es dirà Susana i José, amb una ballarina suïssa que és Susana Odeó, i clar, fan una companyia mínima. La dona del José de Udaeta, la Marta Font, fa els vestuaris, també aporten les lletres o en els guions, i el pianista, que és el marit de la Susana, és el pianista, no? És a dir, fan una minimíssima companyia en època de crisi, no? I a partir d'aquí es passa, doncs, una llarguíssima vida professional actuant sobretot a l'estranger, això vol dir Europa, i en un punt determinat, quan arriba un moment en què es retiren, després de quasi 20 anys es retiren d'aquesta petita companyia, i ell fa gràcia l'anècdota que explica, diu, què faré? Muntaré una escola de dansa? Llavors diu, no, això vol dir haver de comprar paper de vàter per no sé què, haver de fer una llista dels admesos i no sé què, i diu, bueno, em dono un temps, que és l'època que va parar Sant Pere de Ribes, em dono un temps per especialitzar-me en aquest instrument que ell ja coneix, que és la castanyola, com a complement a la dansa, però ell es fa castanyolista. Quan la castanyola com a instrument solista, en aquell moment està en mans de dones. Les concertistes de castanyola són dones. Ell és segurament el primer que esdevé concertista. Aleshores debuta amb Karajan, debuta amb Montserrat Caballés i comença una segona carrera professional de solista de castanyoles. I per tant és un artista grandiós, molt poc conegut, perquè la seva vida professional està en gran part feta a l'estranger.
0: Diem José de Udaeta, però aquest senyor va néixer a Barcelona.
2: Aquest senyor va néixer a Barcelona, el seu pare era militar, per tant, l'última cosa que volia el seu pare és que fos artista. La seva mare era família, es deia París, de segon cognom, de la burgesia catalana, i es va formar de manera molt autodidacta al principi, no va començar de jove, va començar una mica més gran, i va anar a parar amb el que ha sigut el mestre de tota una generació, que és Joan Magrinyà. Joan Magrinyà és el que l'orienta, el que fins i tot li diu, dedica't a la dansa espanyola, ves cap aquí. Aleshores, Udaeta se'n va a Madrid, allà s'acaba de formar, amb especialistes en l'escola bolera, amb especialistes en la dansa espanyola, però ell és un producte sortit de Catalunya, d'on han sortit una generació grandiosa de ballarins completament desconeguts. El primer de tots, molt desconegut, és Joan Magrinyà. Si fos músic, en comptes de ballarís, hi hauria una plaça Magrinyà a cada poble de Catalunya, com hi ha una plaça Pep Ventura. Pel dedicar-se a la dansa, que és sempre considerada una cosa una mica oblidada, doncs no se li dona la importància que va tenir.
1: Joan Magrinyà és que és de Vilanova.
0: Com tu.
1: Jo soc de Vilanova, també. I el Joan Magrinyà, les seves memòries, que va escriure el Xavier García, va fer gràcia perquè li pregunten què t'emportaries a una illa deserta? I una de les coses que s'emportaria és les seves castanyoles, perquè ell va ser un gran defensor d'aquest instrument i un gran defensor de l'escola bolera, que forma part de lo que és la dansa espanyola, que formava part de la formació dels ballarins.
0: Per tant, pot ser que el primer contacte amb la castanyola vingués a través del seu mestre, de Joan Magrinyà.
1: Bé, quan et dediques a la dansa espanyola, la castanyola és imprescindible. O sigui, balles amb un instrument afegit. Això té una complexitat i una riquesa molt, molt gran. I el que passa és que la castanyola s'associa al flamenc, no? S'associa potser amb unes altres coses. Però pot ser que sí, que sortís d'aquí.
0: Quin és el teu primer record del José de Udaeta, Belén? Perquè tu el vas viure intensament a l'última etapa de la seva vida, oi que sí?
1: Sí, jo el primer record potser... Perquè ja estudiava dansa a Vilanova, i la Geltrú a l'escola de la Coral Retamero. I jo era petita i tenia potser 12 anys i teníem un tiet a la família, el Ramon Trabal, que per cert estan tots els seus figurins aquí, que era escenògraf, que havia treballat amb el José. I aleshores la meva mare em va dir, anem a Sitges, que hi ha uns cursos de ball molt macos i que potser, no sé, vols fer un curs allà amb aquest senyor, que sabem que és molt bo i que... Cursos de ball, perquè ell donava ball i castanyoles. I sí, sí, vaig anar, i llavors a partir d'aquí es va crear un vincle, i de tant en quant anava a aquests cursos, i em va anar seguint quan jo ja vaig ser professional, i bueno, es van donar la situació de que un dia em va preguntar si volia treballar amb ell, i va ser molt, bueno, una experiència fantàstica, perquè ell, amb aquesta gran personalitat que tenia, anar al seu costat, era un aprenentatge diari.
0: Vau arribar a fer companyia. Tres persones abans del... Sí. L'Esteve li agradaven els grups petits, no?
1: Sí, bueno, el secret de la Castanyola, perquè, clar, ell sempre deia com més gent, més problemes, està clar. Aleshores, ell que volia, doncs, que la música estigués molt ben interpretada, tenir una partener més jove també perquè li donés amb ell el contrapunt, i tenia, doncs, els contactes perquè se li obrien les portes de totes les òperes d'Alemanya. Ell va estar, quan era jove, ballant a Alemanya en moments complicats, i aleshores ell, doncs, el cridaven, li feien homenatges, tenia el seu club de fans, ell va fer una associació de castanyoles, la primera associació de castanyoles que va haver-hi a Europa, a l'IGKK, a Alemanya, que encara existeix. I bé, allà on anava m'omplia el teatre, és que era impressionant. I recordo a l'avió, el viatge junts, sentats a l'avió, explicant-me anècdotes i anècdotes, que penso, quina pena que no tingués en aquella època el mòbil, perquè no tenia, i haver gravat tot el que em va arribar a explicar de situacions de l'escenari, dels músics, dels flamencos, bueno, les coses aquestes d'aquella època, no?
0: Ens havíem quedat amb aquests tres membres de la companyia. Tu eres una, hi havia la Marina Rodríguez.
1: La Marina Rodríguez.
0: Sí, que tocava el piano.
1: Sí.
0: Tu tocaves la castanyola, les castanyoles.
1: Jo tocava les castanyoles, fèiem duets i també ballava. Llavors, bueno, vam muntar, jo anava a assajar al castell de Sant Pere de Ribes, que, clar, era tot molt, molt màgic amb ell, no? Perquè, clar, anar a un castell a assajar, doncs era com, no sé... Tinc molts records de converses, de moltes risses, de situacions divertides, situacions màgiques a l'escenari amb ell, quan ens miràvem i tocàvem junts. Era molt... Ens transportàvem, perquè hi havia alguna cosa que ens unia, que era aquesta passió que teníem per l'escena, per la dansa, per la castanyola, tot això. Vam coincidir amb generacions diferents. Jo tenia 30 anys, o sigui, ens portàvem 50 anys de diferència. O sigui, ell ja tenia 80 anys i era imparable. Era imparable. O sigui, anàvem al teatre i ell no parava. Dic, José, descansa. No, perquè les llums, perquè no sé què, perquè no, això, el vestuari, amunt i avall, i és que era impressionant.
0: La mestra del José va ser l'Emma Maleras, oi?
1: A veure, més que mestra, va ser el referent, perquè com que l'Emma havia fet un treball ja molt important d'un mètode de castanyoles, es va dirigir amb ella i li va dir, jo vull aprendre. O sigui, ell va anar a buscar-la amb ella, perquè sabia que existia aquest mètode, i l'Emma li va donar les directrius, doncs mira, fes això, la partitura, he fet aquest mètode... I aleshores ell es va posar a estudiar, però estudiar cada dia tocant i vinga, i va començar a escriure les seves pròpies partitures, i va ser l'Emma la que el va ajudar. De fet, li va demanar amb l'Emma, fem un duet. I l'Emma no ho va veure clar, perquè primer se'n van anar a Colònia, van fer un concert i va funcionar molt bé, perquè, clar, són dues personalitats completament diferents. L'Emma petiteta, discreta, ell amb aquella personalitat
0: d'exuberància, no?
1: I es veu que va ser la bomba. Van tenir un gran èxit, però ella no ho va veure clar, perquè ella era més estudiosa i volia seguir treballant el mètode, i això d'anar amunt i avall... Va decidir que no. Aleshores, ell va tirar sol i, bueno, va fer col·laboracions amb gent, i vaig aparèixer jo al cap de molts, molts anys.
0: Com era ell com a castanyolista?
1: Ell m'agradava molt, m'agraden molt les seves partitures, perquè a nivell musical era molt ric, perquè a vegades hi ha una tendència com de seguir el que fa la melodia, i ell té aquesta cosa que et dona la musicalitat del flamenc, aquesta riquesa de buscar més el contratemps, de jugar. I a nivell de rítmic m'interessa molt el treball del José. I després, sobretot, era molt expressiu. És que ell era molt actor. Ell interpretava, un gran intèrpret de la castanyola, perquè el ball mai va marxar. El ball estava amb ell, no? Hi ha gent que toca les castanyoles i toca. Ell era més que tocar. T'atravessava.
2: Això que explicava la Belenda, que Udaire va estudiar amb Maleras, no? Que és la gran pedagoga i la que inventa també un sistema, i havia rebut unes classes aquí a l'Institut del Teatre. S'havia apuntat a les classes. I això m'ho va explicar la Margarita Ponce. Van coincidir aquí a l'Institut del Teatre i la Margarita Ponce, una ballarina, encara en actiu, i se'n recordava, era una nena, i a mi em feia molta gràcia, diu, perquè aquell senyor es portava malament a classe i parlava. Llavors la Maleras li cridava l'atenció i deia, Udaeta, per favor, calli. Llavors deia, com pot ser que aquest senyor, que és l'únic adult que hi ha a la classe, sigui el que es porta més malament, no? I això també dibuixa aquesta personalitat artística, creativa, desbordada. No es podia estar aquí ni a la classe, o sigui, no podia donar exemple als altres, no?

0: Ens acompanya també la Carme Carreño, que és la conservadora del Museu de les Arts Escèniques de l'Institut del Teatre. Hola, Carme.
1: Hola,
0: moltes gràcies per acollir-nos. On som del museu exactament?
1: Estem a l'Institut del Teatre, a la reserva de Barcelona del museu. En aquesta reserva hi ha molta documentació, entre ella tota la col·lecció de castanyoles que vam portar de casa del José Diudaeta.
0: Quantes són? Quantes castanyoles?
1: Són unes 318 castanyoles. Ell les tenia a la torre, allà a Sant Pere de Ribes, en el castell, i les vam anar recollint allà. Ell encara hi era. Va ser ell qui ens va donar la primera documentació de totes aquestes castanyoles i a partir d'això les vam anar catalogant.
0: 318 són moltes, eh?
1: Són moltes castanyoles, 318, sí. Ell va col·leccionar tota la seva vida castanyoles i són de diferents procedències. Hi ha castanyoles de Cantàbria, de Segòvia, de Madrid, d'Àvila, d'Eivissa, hi ha terranyueles, jotaneros, hi ha unes petites d'ivori, hi ha de metall, hi ha inclús castanyoles que són souvenirs, que són castanyoles que no són per fer sonar, però que ell col·leccionava perquè portava castanyoles de tot arreu. I també molta gent li portava castanyoles, no?, sabent que ell tenia aquesta gran col·lecció a casa.
0: Com es conserven aquestes castanyoles? Com les teniu disposades perquè no es facin malbé?
1: Nosaltres les tenim embolicades individualment, cada una d'elles, embolicades i protegides amb un tissú de conservació i en aquesta reserva on estem ara, que té unes condicions de climatització específiques, independents de la resta de l'edifici, que són unes condicions que permeten que hi hagi una temperatura estable, unes condicions estables i unes condicions també extremes de neteja, que són molt importants també. I les castanyoles estan totes fotografiades, digitalitzades i documentades amb la documentació que ell ens va oferir. Hi ha algunes especialment documentades perquè hi ha alguns investigadors que s'hi han apropat a les castanyoles i han aprofundit una mica més i pròximament formaran part del CATICAT, que és el Catàleg d'Instruments de Catalunya, i esperem que es puguin encara documentar molt millor, que puguem saber el tipus de fusta, les diferències dels cors i molta més informació per donar més qualitat a aquest catàleg.
0: Quin interessant i quina bona notícia aquesta que ens dones. Per tant, entenc que hi ha investigadors i hi ha gent que s'interessa per aquesta col·lecció.
1: Sí, sí, hi ha hagut investigadors que s'interessen per aquesta col·lecció perquè és una col·lecció extensíssima i molt completa i molt interessant per obrir moltes portes a la investigació perquè estan totes agrupades i això dona moltes facilitats.
0: I us les demanen per fer-les sonar, en algun cas?
1: Aquesta és una molt bona pregunta, perquè els objectes que tenim en el museu, també la indumentària, no les deixem per fer-les sonar. Però en el cas de les castanyoles ens ho plantegem, perquè els instruments han de prendre vida i el propi Museu de la Música fa sonar instruments antics. I llavors, com que és completament excepcional, perquè no tenim altres instruments que no siguin aquestes castanyoles, tot i que nosaltres no li donem a l'ús artístic als documents que nosaltres conservem, en el cas de les castanyoles ens sembla molt interessant que es puguin tornar a fer sonar amb totes les mesures que un instrument antic requereix.
0: Tu vas viure una mica aquest afany col·leccionista, Belén, del José Diudaeta, oi que sí?
2: Bé, el José, clar, la primera vegada que vaig anar al castell jo vaig flipar, no? Perquè, a més, ho tenia posat superbonic, superben ordenades, l'estètica per ell també era molt important i donava gust veure-les allà col·locades amb les formes tan diverses que tenen. És un univers que no coneixem, tal com deia la Carme, molta gent li regalava de totes les zones d'Espanya i de fora, de l'estranger, perquè el cròtal va agafar formes molt diferents a tot el món. I és un món molt, molt interessant, per això després ell va escriure el llibre, no?, sobre tot això.
0: I canviava de castanyoles o feia servir sempre les mateixes?
2: Aquestes castanyoles són de museu, o sigui, ell les tenia allà i no les utilitzava. Les úniques que tenia allà i que me les va regalar són unes, que després us ensenyo, que són d'ivori, que ell deia que havien sigut d'una ballarina del Liceu, del segle XIX, i aquestes sí que les tenia col·locades. Ell en tenia unes d'ivori que havien fet per ell, que ara ja això ja no es pot fer, i em va dir, farem un duet, a veure si et funcionen, i em van funcionar, i al Festival de Jerez, amb un fosc que hi havia, em va dir, te les regalo, són per tu, et quedes amb les castanyoles d'ivori, que són una preciositat. Aleshores, ell, aquestes són les que estaven al castell, i després tenia les seves que tocava, que són les que realment es poden tocar, les hi pots treure més so, perquè totes aquestes, sobretot, són del folklore, de la part més folklòrica, que es posen sobretot a la part del mig de la mà, no al polze. I les que ell utilitzava, sobretot ja per enriquir, per treure-li el màxim profit als dits, són les que van al polze. I, bueno, són com dos tipus de col·leccions, podríem dir, no? Perquè per una banda hi ha aquestes i després hi ha les que realment tocava. Aquí hi ha unes de metall que són molt, molt maques, que són de plata, no? Sembla que siguin de plata, que si voleu...
0: Sí, tant.
2: No, me les poso.
0: Ara la Belén les farà sonar.
2: Jo sé que el Vicente Escudero en tenia de metall i ara no sé si aquestes les eren del Vicente, que el José de la Vega li va regalar amb ell, amb el José, o les va fer el José. Ara dubto. Clar, aquestes, ell tenia molta més força que jo, evidentment.

0: Una sensació diferent, no?
1: Ui, a més que pesen molt, són difícils de tocar aquestes, sí, sí.
0: Podem descriure una mica més aquestes altres que veiem aquí, que han tret de les caixes, i si podem fer-ne sonar alguna?
1: Sí. Mira, aquestes, que són de fusta, veus? Estan molt gastades d'aquesta banda. O sigui, això abans estava aquí. Es gasten la fusta. Llavors se li va donar el tomb per aprofitar-les i poder tocar, veus? Aquestes serien unes castanyoles clàssiques, senzilles. Sempre sona més aguda a la dreta que a l'esquerra.

0: Molt bé. La fusta és granadilla?
1: Jo penso que aquestes sí que són de granadillo. Sí,
0: que
1: sí.
0: És la més dura, no?
1: És la més resistent, sí, és la més resistent, perquè antigament, bueno, totes aquestes que hi ha aquí, antigament, per el que ell explica en el llibre, cada poble tenia els seus arbres, clar, cada zona. Llavors hi havia com una competició entre els pobles a veure qui feia les castanyoles més ben treballades. Són obres d'art, realment. O sigui, si et fixes, tot el gravat que hi ha...
0: Hi ha un treball pla, aquí important,
1: aquestes d'aquí són tremendes. Imagina't, això és una escultura.
0: Sí, sí.
1: Llavors hi havia com una, això, com una rivalitat entre els pobles per veure qui tenia les castanyoles més maques. I depèn de la zona, doncs eren de castanyer o eren de... Que el nom de castanyola ve de la castanya, també. O d'olivera. I, clar, amb el temps, depèn del tipus de fusta, doncs es trencaven abans. I el granadillo és la que més resistent és... tot i que es pot trencar. Per això les castanyoles s'han de guardar sempre amb escalfor, anar-les posant una miqueta de cera o d'oli d'oliva perquè s'alimenti la fusta, les has d'anar tractant. Actualment, castanyoles de fusta se'n fan poques. Ara hi ha, sobretot, de fibra de vidre i de tela premsada. És el que es fa, es fan com matxambrats perquè són molt més resistents. Però, clar, el so de la fusta sempre és molt més brillant.
0: Clar, fins ara has fet sonar unes castanyoles que serien, diríem, de mida estàndard, en canvi n'hi han de més grans.
1: Sí, hi ha les castanyolasses ibisenques, que són també molt especials, amb uns dibuixos molt, molt bonics i molt, molt típics d'allà, fetes per artesans, que tenen un so molt peculiar, mira.

0: Molt bé.
1: Sí, sobretot per ballar, no?, i per portar el pes del ball. Són molt, molt potents, aquestes castanyoles.
0: Deies que havies portat també algunes castanyoles que et va regalar el José.
1: Sí.
0: D'aquelles 12 que va fer servir en el seu últim espectacle?
1: Sí, mira, tinc aquestes.
0: Són d'aquella remesa, eh?
1: Aquestes són les que em va regalar, que són d'Ivori, com podeu veure, i a més estan gravades, amb unes inicials, que això és un misteri, perquè, no sé, si poguéssim parlar, són molt antigues, aquestes castanyoles, també la forma de l'orella. Veus, aquí té un angle, que normalment no hi ha un angle, aquí. I aquestes han viatjat ja amb mi.

0: Has fet sonar unes castanyoles eivissenques que són molt grosses i ara, en canvi, unes de molt petites.
1: Sí, aquestes no sé si eren un souvenir, però clar, són d'ivori, vull dir, poca broma. Les intentarem, no?

0: Sonen, sonen.
1: Sonen, sonen.
0: Potser més per mans petites,
1: sí,
0: no?
1: Sí, pot ser. No sé, potser és un regal amb un nen petit i pensa saber com van arribar aquí. Aquestes em fan molta gràcia perquè jo quan treballava amb el José ell les feia servir i m'encantaven. I després, ja després de mort, els fills del José me les van, van regalar algunes d'aquestes. Aquestes, mira, com podeu veure, té un, una Y, és d'un noi que es deia Carles Jove, que era català, que va anar a parar a Canadà. I el José va coincidir amb ell a Canadà, no et sé dir l'any, jo calculo els anys 70, i es feia dir Charles Young. Es va canviar el nom.
0: A l'anglesa.
1: Sí, i ell era constructor de castanyoles. He buscat a veure si, si descobria alguna cosa d'ell, però... I llavors n'hi ha poques, hi ha aquestes, hi ha un altre parell i hi ha poques més. A més, amb la forma de cor. I sonen molt bonic. Com podeu veure, estan molt fetes servir. Estan molt gastades ja.

0: Caram, caram, moltes gràcies, Belén. Sonen realment molt bé, tot i el desgast aquest que comentes, oi?
1: Sí, i em sembla que aquestes no és Granadillo. Aquestes, no sé si són de Palo Santo, però les faig servir molt, aquestes. Les haig de cuidar perquè vull que em durin molts anys.

0: parlem del festival José de Udaeta, Esteve. Es recorda José de Udaeta a Sant Pere de Ribes perquè ell va viure allà els últims anys de la seva vida i hi ha aquest festival que porta el seu nom. Però és un personatge que s'hauria de conèixer més, no?
1: Sí, José de Udaeta, per la importància que té el personatge, no és tan conegut com important va ser ell, no? A Sant Pere de Ribes hi ha consciència d'això. També a Sant Pere de Ribes és un personatge estimat perquè va salvar el castell de la ruïna, diguéssim, no? Ell hi va viure en un moment en què, potser això és romanticisme meu, no? Però ell fa com aquests grans genis que tenen una musa, no? Com Dalí. Dalí també va fer anar a la gala a un castell. I Udaeta també aconsegueix un castell, perquè ell, a l'època del castell, ell sempre estava fora. Es treballava als Estats Units molt a aquesta època. Doncs ell salva aquest castell de la ruïna i fa un conveni amb l'Ajuntament que ell, mentre hi faci una reparació anual o una millora, hi pot viure mentre ell visqui, no? Per tant, ell va invertir molts diners del seu fons personal sense esperar res a canvi. Té un fill que és arquitecte, que és el Santiago Udaeta. Ell participa molt a una reconstrucció curosa i correcta d'aquest castell. Per tant, quan això torna a l'Ajuntament, l'Ajuntament va acabar la remodelació i l'ha convertit en un centre d'interpretació del municipi, amb una habitació dedicada a José de Udaeta. I aleshores es complementa això amb el Festival Udaeta. És una manera de donar-hi, de que el nom segueixi sonant, no? Perquè el pitjor vegades que passa amb els noms és que o es converteix en una caricatura, és a dir, que un nom es recordi per l'anècdota, però que tingui un pes determinat, això és molt important. I crec que gràcies al Festival Udaeta, que és una iniciativa de l'Ajuntament, es fa, perquè és un festival modest, però artísticament molt curat, que té un subtítol, que és Música i dansa d'arrel ibèrica, que és una mica el món Udaeta. Dins de la dansa i la música d'arrel ibèrica hi ha un ampli ventall, però també queda molt clar el que queda exclòs. Aleshores, tot això està representat. Jo, com a director artístic del festival, penso, jo tampoc el vaig tractar tant a José de Udaeta, però en canvi penso en ell moltes vegades i penso, això li agradaria? No li agradaria? Trobaria que això és xabacà? Trobaria que això és correcte? Artísticament és arriscat? Què faria? I d'alguna manera ho noto, de dir sí, anem pel bon camí. No? És el sisè any aquest i noto que estem fent... les xifres ens diuen que a Catalunya hi ha 400 festivals, això vol dir que n'hi ha més que dies té l'any, i que el 70% dels artistes del festival són els mateixos, es repeteixen, i que la producció pròpia, com abans feien els festivals, que era produir espectacles, no es fa gairebé. Festival Udaeta, quasi tot el que fem és producció pròpia, des de la modèstia, però des de l'artisticitat, no? Això és el que a nosaltres ens fa pensar tant en aquesta figura, un personatge que és artista, que ell hagués fet això, segurament, no? Que és no programar sobre catàleg, sinó crear, que és el que nosaltres fem.
0: Quan es fa el festival, Esteve?
1: El Festival Udaeta es fa sempre

0: pàgina web on anem recollint tota la informació, on anem fent una sèrie de notícies, on anem donant a conèixer, per exemple, articles que José Doeta va publicar en revistes, els reproduïm, alguna entrevista que hi ha penjada també a la xarxa, entrevistes als artistes que participen al festival, és a dir, tenim consciència de crear com un centre d'informació també al voltant d'aquest gènere que queda tan clar que és música i dansa d'arrel ibèrica, però que exclou tantes coses. I darrerament al festival estem afegint un altre tema que no té tant a veure amb Udaeta, però que li agradaria segur, que és que la Torre del Castell és de l'any 999. Això vol dir que és una torre de la marca hispànica. Això vol dir que és un castell que dividia el món cristià del món musulmà. I aquí el que abans era una frontera és un pont de la cultura, diguéssim, medieval, entesa com l'Europa medieval, amb la cultura àrab. I això és fascinant perquè aquí s'obre una nova porta d'unió d'aquests dos mons, no? Que és un món que últimament també estem obrint, que és un món fascinant.
1: L'Esteve ens ha explicat com de viu s'intenta que sigui el record de José Doeta a Sant Pere de Ribes. Tu tens molt present, també ho deies abans, quan toques les castanyoles, no?
2: Sí, per mi va ser, més que un mestre, va ser una inspiració d'una manera d'interpretar. I penso en ell perquè, clar, jo tinc a casa moltes castanyoles d'ell, bueno, que segueixen la seva vida en mi, i això estic super, super contenta. I és inevitable. O sigui, cada vegada que jo em poso una castanyola, el José està allà. És que, clar... I, bueno, molt emocionant per mi i molt satisfeta de poder seguir donant vida i fer-les sonar, aquestes castanyoles, pel món.
0: Crec que el record màxim d'un artista no és tant recordar-lo com seguir sent inspirat per ell. Diguéssim, no? El Festival Udaeta no és un homenatge a José Doeta, és la inspiració que ens deixa José Doeta, que és el que la Belén explica de quan ella fa servir les castanyoles. Crec que és el màxim valor que li podem donar a un artista que ja no està entre nosaltres.
1: Belén Cabanes, Carme Carreño i Esteve Molero, moltes gràcies per dedicar-me aquesta estona i recordar les vostres vivències en el cas de la Belén i una mica doncs, aquesta inspiració que és per l'Esteve, aquesta figura, la de José Doeta, i el llegat que també es manté viu aquí en el Museu de les Arts Escèniques de l'Institut del Teatre. Així que moltes gràcies a tots tres i fins a una altra ocasió.
2: Moltes gràcies.
0: No, gràcies a tu.
3: Moltes gràcies.

0: La música que sonava de fons de la conversa amb Belén Cabanas, Esteve Molero i Carme Carreño era el Fandango de Boccherini, en una versió dirigida per Jordi Savall, enregistrada l'any 2005 amb presència destacada del castanyolista José de Udaeta.
1: Notes al peu, amb Pepe Reche.
0: Pepe Reche, bon dia, bona hora.
2: Molt bon dia.
0: Ja tornem a tenir aquí les notes al peu. Recordem que aquesta secció neix fruit d'un llibre, d'un treball que et va ocupar durant uns quants mesos i del qual fruit és doncs, aquell llibre editat per Ficta. En recordes el títol i una mica què hi podem trobar en el llibre?
2: Doncs el llibre es diu Entre les Illes Medes i Ariel i és la història de la nostra història de la música. Entre els anys 20 i 30, tota la música nova, la música moderna, que en diuen en aquell moment que ens va arribar, música de Strauss, de Stravinsky, de Schoenberg, de Webern, de Falla, que va arribar a través de l'Orquestra Pau Casals, i a més, tot l'estímul que va suposar per compositors catalans, que avui segurament costa recordar els noms, costa conèixer-los, però... Per aquest motiu, explicar aquesta història.
0: De fet, ens parles de noms coneguts i noms que no ho són tant, i em sembla que avui vas una mica en aquesta direcció, oi?
2: Sí, perquè aquestes notes al peu sembla que no s'acaben, i igual que la recerca no s'acaba. Fa uns quants dies, en aquestes notes, parlàvem, no sé si te'n recordes, per Andreu?
0: I tant, que me'n recordo.
2: Parlàvem d'una curiosa polèmica al voltant d'una obra, de la Sardana número 2, de Robert Gerhard, i explicava que defensava l'ús del saxo que s'havia fet en aquesta obra i es defensava de totes les polèmiques amb Millet, que l'acusava amb algunes paraules grosses d'utilitzar un instrument de negres.
0: Polèmiques escrites, és a dir, hi havia crítiques publicades, no un comentari allò al passadís, sinó que en va deixar constants.

0: d'aquesta animadversió cap al saxo, no?
1: Sí, sí, és tot, tot un intercanvi a través de la premsa. De fet, és crítica de Millet, resposta de Gerard, torna a recontestar Millet i així fins a aquesta última que parlava del saxo. I deia, no sé si recordes que Gerard defensava l'instrument i deia, i no només és un instrument de negre, sinó que aquí a casa nostra tenim gent que en sap molt i jo he après tot el que sé de saxo gràcies a un músic català. I es va quedar aquí la cosa. Un músic català anomenat Francesc Casanovas. Doncs jo, després de parlar amb tu, és allò de... Avui ja no puc dormir sense rascar una mica més. Doncs la recerca ha seguit i he descobert que hi ha gent que ha investigat sobre aquest músic i que té una vida autènticament fascinant.
0: Deies una vida de pel·lícula, oi?
1: Així és com es diu l'exposició que s'ha fet al voltant d'aquest personatge, una exposició que ha corregut per diferents indrets i que l'hem tingut fins fa pocs dies aquí a casa nostra, a Amposta, perquè va ser un dels llocs on s'hi va passar una estona.
0: Va, doncs parla'ns d'aquest personatge que hem de lligar al saxo, però també amb algun altre instrument, crec, no?
1: Sí, Gerard deia que era un multiinstrumentista i, de fet, Casanovas es va definir tota la vida com a flautista.
0: Ah, sí, abans que saxofonista,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, ell tocava el saxo, tocava el clarinet, tocava la flauta, però ell era flautista. Era l'instrument amb el que s'identificava i amb el que ell volia triomfar, i va triomfar amb la flauta, però és que encara va triomfar més amb el saxo i amb el clarinet.
0: De fet, va ser mestre de tots aquests instruments, oi?
1: Sí, va tenir una carrera molt diversa, perquè va ser instrumentista, va ser un dels grans introductors del jazz, tant aquí a casa nostra, als anys 20-30, i després a la tornada, uns quants anys més tard, i també arreu del món, tant amb el jazz com amb tot tipus de música. És una cosa que trobarem a Regne Unit, és una cosa que trobarem a França, i és una cosa que trobarem, i molt de temps, i encàrrecs molt importants, a l'Índia.
0: Caram, quina vida més moguda i més interessant. A l'Índia, dius?
1: Sí, sí. Si et sembla, comencem pel principi.
0: Va.
1: Repassem una mica la trajectòria i a veure on ens porta, que ja hem avançat que ens porta bastant lluny. Doncs Francesc Casanovas i Tallardà va néixer a final del segle XIX, per tant, és d'aquesta generació que està activa a Barcelona als anys 20. De fet, ell debuta amb molt pocs anys al costat d'un tal Toldrà i al costat d'una tal Van de Landosca, de la que també hem parlat aquí,
0: sí, tant.
1: Tocant ni més ni menys que el 5è concert de Brandenburg. Per tant, és algú que despunta molt ràpidament a la ciutat, debuta al Liceu, es presenta amb aquest repertori al Palau de la Música, és a dir, és algú que comença a fer-se un nom i entra a formar part d'una tal Orquestra Pau Casals. L'any 20, quan es forma l'orquestra, és un dels seus membres com a flautista. Tot això, fins aquí, amb la flauta a la mà. De fet, el trobarem a París, al famós concert de l'any 24, quan l'Orquestra Pau Casals va a la capital francesa a fer música, i el trobarem l'any 25 com a l'intèrpret de clarinet de Rhapsody in Blue. La primera vegada que es fa Rhapsody in Blue de Gershwin, amb aquell famós solo de clarinet al principi, doncs és aquest intèrpret, un flautista que toca el clarinet aquí. És la primera interpretació que es fa a l'Estat.
0: I no es diu res del saxo. O sigui, de moment has parlat de la flauta com a solista o com a intèrpret d'aquest instrument i el clarinet i el saxo quan apareix?
1: Doncs el saxo, jo crec que va formar part de la seva carrera des dels inicis com a multiinstrumentista. De petit havia estat a França on probablement havia tingut contacte amb aquestes noves músiques com el jazz i segurament s'havia interessat en aquest món del saxo. El trobem amb un premi que és el premi de la Casa Columbia que fa a Nova York com a millor saxofonista l'any 48, ha fet un salt gran, però vull dir, té aquesta empenta i molt abans, perquè aquest contacte amb Gerard, recordem que el concert de Gerard va ser l'any 29, per tant, molt abans d'això hi havia tocat el saxo segurament aquí, amb orquestres de ball, amb aquests primers grups que començaven a fer el jazz per aquí.
0: I Gerard descobreix el saxo gràcies a aquest senyor, en certa manera?
1: Jo crec que això ho desconeixem. Desconeixem en quin moment es va sentir atret per l'instrument, però és probable que tingués contacte. Vull dir, són d'una generació molt semblant pel que fa a edat, es movien els mateixos cercles, per tant, és probable que un conegués l'altre i és probable que Gerard s'aproximés a Casanovas per conèixer com funcionava aquest instrument, com feia tot tipus de tècniques, perquè el que sí que coneixem és que utilitzava tècniques d'allò que avui en diríem les tècniques exteses, és a dir, coses... maneres diferents de tocar l'instrument, d'aproximar-se amb atacs, amb embocadura, amb sorolls a dins de l'instrument. Sabem que això ho feia i que també va parlar amb constructors francesos per recomanar doncs, l'aplicació de diferents claus i la de millores tècniques cap a l'instrument.
0: Abans has parlat de l'Índia. Estic com molt intrigat per saber què hi van a fer allà.
1: Doncs l'any 29, el mateix any que parlava abans del Consell Gerard, se n'assabenta que hi ha unes oposicions al Regne Unit per ser director del Conservatori de Calcuta. Recordem que l'Índia era part del Regne Unit, d'aquella Commonwealth gegant, aquella cosa doncs, tan extensa de l'imperi britànic, i per tant se'n va al Regne Unit, fa aquestes oposicions i guanya. I l'any 30 es planta ell i la família a l'Índia com a director del Conservatori de Calcuta, com a director després de l'Orquestra de Calcuta i encara tenen un altre càrrec que és de director de tots els conservatoris del país. I aquí és on entra en relació amb moltíssima gent del país, visitarà i dirigirà sovint orquestres per tot el territori, una d'elles l'Orquestra de Bombay, on coneix un tal Meli Mehta.
0: Ja, no sé per què, ja m'imaginava que aniries cap aquí, que duries el pare, no?
1: El pare de Zubin Mehta. Meli Mehta era director i era concertino de l'Orquestra de Bombay i va entrar en relació amb Casanovas i, de fet, tenim declaracions de Meli Mehta dient «Sí, sí, és qui va ensenyar harmonia i contrapunt al meu fill quan tenia 16 anys».
0: Que bo.
1: Recordem que el fill és Zubin Mehta, sí, el famós director.
0: Que va començar com a contrabaixista, també.
1: Exacte.
0: Dient, com a músic d'orquestra, vaja.
1: Sí, sí.
0: I va néixer a Bombay, o sigui que lliga tot, eh?
1: Sí, sí, i no només això. Hi ha una altra cosa que ningú sap la veritat en aquests moments, però l'himne de l'Índia sembla ser que té alguna cosa d'aquest protagonista nostre, d'aquest Francesc Casanovas.
0: Dius alguna cosa? Que vol dir alguna cosa? Que hi té a veure alguna cosa?
1: És que no se sap del tot.
0: Ah?
1: No se sap del tot. Sabem que el text de l'himne de l'Índia és del famós Tagore, d'aquest famós filòsof hindú, i que es coneixia amb Casanovas, de fet. Havien col·laborat i havien fet música junts. Una cosa molt, molt boja. El que no sabem del cert és com d'oficial és aquesta atribució amb l'himne. Per què? Perquè el govern de l'Índia va presentar un concurs per harmonitzar aquella melodia amb aquell text de Tagore que fa d'himne del país i sembla ser això el que explicava Casanovas, perquè aquest senyor va viure fins als 80 i molts anys i ens han quedat uns quants testimonis, doncs va explicar que ell es va presentar i que va guanyar aquest concurs per harmonitzar l'himne. Les autoritats de l'Índia van dir, ah, molt bé, però no podem signar l'himne com a Francesc Casanovas. Ell es va negar, va dir que no utilitzaria un pseudònim, però sembla ser que anys més tard, quan es va oficialitzar aquest himne, des d'aquí, des d'aquest país, Casanovas deia, això és el que vaig fer jo, tot i que el seu nom no hi consta oficialment.
0: De fet, se suma a aquells catalans que van fer himnes de països americans. El primer que em ve a la ment és el de Jaume Nuno i Roca, de Sant Joan de les Abadesses, autor de l'himne de Mèxic. I em sembla que hi ha algun altre cas, no?
1: Hi ha uns quants més, sí. Tenim Ramon Carnicer amb l'himne de Xile. Alguns que continuen sent himnes avui i altres que no, perquè també hi ha un himne argentí, que ara no és l'oficial, però que en el seu moment també li van demanar un català. Vull dir que tenim uns quants catalans pel món fent himnes i cantant altres pàtries.
0: Parlaves de com després va tornar a Catalunya i tenia aquests records de la seva estada a l'Índia. Si va estar molts anys en allà?
1: Si va estar molts anys, si va estar com a director amb aquests diferents càrrecs, com a director també d'orquestra, també com a músic, va formar una orquestra de ball també per allà, fent jazz i amenitzant sobretot els militars, una cosa tan típica a totes les guerres, això d'amenitzar música als militars. Fins que l'Índia es va independitzar del Regne Unit i va ser el moment que ell va tornar. Primer va tornar al Regne Unit i després va tornar a Catalunya. Estem parlant de finals dels anys 50. Aquí, no content amb tornar a Catalunya, comença també a dirigir diferents orquestres fins que rep un encàrrec que l'ocuparia uns quants anys de la vida, que és dirigir la banda de música d'Amposta. I allà sí va estar uns quants anys, va ajudar a desenvolupar-se a aquesta institució amb la creació de la banda juvenil, d'un cor. Després d'això, el van convidar a dirigir la banda a la Unió Musical de Llíria, no la banda, que a Llíria hi ha unes quantes, doncs la Unió Musical de Llíria la va dirigir aquest home durant un parell d'anys, i després d'això encara, arribada a la setantena, el van convidar a dirigir a Torrevella, al sud del País Valencià, on també es va fer càrrec de la banda durant més d'una dècada.
0: Sí que va tenir una vida de pel·lícula, aquest protagonista avui de Les notes al peu, Francesc Casanovas, que, vaja, jo crec que valdria la pena seguir la pista. Dius que s'han fet algunes exposicions, s'ha recordat aquest nom, que fins ara era bastant desconegut, no?
1: Sí, ha tingut un recorregut itinerant per les ciutats per on va tindre més pes, aquestes que us comentava, tant a Llíria, també a Madrid. Aquesta exposició ha estat uns mesos en posta. Esperem que no es quedi aquí, poder veure-la ben aviat més a prop de casa i descobrir doncs, tot un llegat musical i vital que ja veieu que és apassionant.
0: Moltes gràcies, Pepe, i fins la propera.
1: Moltes gràcies.

Fins aquí arriba el taller de Luthier número 402. És moment, doncs, del comiat i dels agraïments, que aquesta vegada són per Belén Cabanes, Carme Carreño i Esteve Molero, a més dels habituals Pepe Reche i Òscar Laguna. Moltes gràcies a tots cinc per ajudar-nos a fer el programa i també gràcies a vosaltres, els qui sou a l'altra banda, per escoltar-nos. Aquí s'acomiada també qui us ha estat acompanyant fins ara, Pere Andreu Geriot, esperant que hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins al pròxim taller. Salut i instruments!

0: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
1: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.
0: Catalunya Música.

Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

Escolta. Què sents? T'emociona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Fa cosa d'uns mesos, a l'estiu, preparant la llista de possibles temes per a programes d'aquesta temporada del Violí Vermell, vaig adonar-me'n que aquest any 2026 hi ha molts compositors que fan anys. Bé, a veure, això que acabo de dir ja sé que és una ximpleria. Tots els compositors vius, en algun moment o altre de l'any, han de fer el seu aniversari. Està clar, faltaria més. Però jo no em referia a això, no m'he expressat bé. Volia dir que m'he adonat que hi ha tot un grup de compositors que resulta que són tots nascuts del mateix any i no n'era conscient. En concret, nascuts de l'any 1951. I que, per tant, enguany, el 2026, compliran, si Herman vol, els 75 anys. I resulta que tots ells o són coneguts o són dels importants de la música de cinema o han tingut algun moment molt destacat en les seves carreres amb treballs de molta popularitat. Doncs bé, avui us proposo presentar-vos aquests compositors que enguany faran els 75 i convidar-vos a sentir algun tema representatiu de les seves carreres. Els aniré presentant per ordre d'aniversari en el calendari.
0: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts al Violí Vermell.
1: Amb en Pau Blasi al control tècnic encara n'hi falten molts pels 75.
0: El Violí Vermell, la música clàssica i la música de cinema.
1: Bé, de fet, menys de la meitat de la seva vida, ara que hi penso. Comencem pel primer que li toca celebrar el 75, va. El primer d'aquests artistes que celebrarà els 75 anys és en Phil Collins. Doncs sí, el cantant, bateria, compositor, productor musical i actor anglès Phil Collins, membre primer del grup Genesis i després amb una exitosa carrera en solitari, sobretot als 80s i 90s i primers 2000, complirà els 75 el 30 de gener. És cert que, tal com el vaig veure de trotinadet no fa gaire en un documental, jo donava per fet que era més gran. Però no, enguany el bo d'en Phil Collins ens arriba als 3/4 de segle. A Phil Collins l'he inclòs en aquest grup d'avui per la seva participació en algunes bandes sonores, sempre component-hi cançons. I, de fet, per una d'elles fins i tot va guanyar un Òscar a la millor cançó. Va ser per aquesta You Will Be My Heart, Seràs el meu cor, de la banda sonora del film Disney d'animació Tarzan de l'any 1999.

El 19 de febrer farà els 75 anys el compositor japonès Shigeru Umebayashi, sens dubte un dels grans compositors japonesos de música de cinema. Umebayashi va començar a finals dels anys 70 i principis dels 80 dedicant-se a la música rock, vessant New Wave, però a partir del 1985 va reorientar la seva carrera cap a les bandes sonores. I ja aquell mateix any va rebre diversos premis per les seves primeres bandes sonores, com Sorekaya i Tomoyo Suzukani Nemure, que li van valdre guardons com el Japanese Academic Music Award i els festivals de cinema de Yokohama i Osaka. L'any 2000 va rebre un reconeixement i una admiració internacional per la seva banda sonora per al film In the Mood for Love, Desitjant estimar, sobretot gràcies al seu tema principal, titulat Tema de Jumeji, originalment escrit per una altra banda sonora. Aquesta música va fer la volta al món i va permetre a Shigeru Umebayashi accedir a altres treballs com 2046, del 2004, My Blueberry Nights, del 2007, La casa de les dagues voladores, del 2004, o La maledicció de la flor daurada, el 2006, entre d'altres. Fins al moment, Shigeru Umebayashi ha compost més de 40 bandes sonores, principalment per al mercat japonès i xinès. D'aquest compositor us convido a sentir el tema que he citat abans, el tema de Jumeji, de la banda sonora del film Desitjant estimar, de l'any 2000.

0: El violí vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
1: El 5 de març li tocarà el torn de complir el 75 al pianista, director d'orquestra i compositor Michael Gore. Potser el nom de Michael Gore a molts de vosaltres no us soni gaire, però ell va ser el compositor de la música i les cançons de Fama. Us en recordeu de Fama? Aquella pel·lícula del 1980 sobre les vides i les dificultats d'un grup de nois i noies estudiants en una acadèmia de música. Segur que, si més no, molts recordeu la sèrie de televisió que se'n va fer després, i encara més tard el musical teatral. Doncs bé, com us deia, l'autor de la música i les cançons de Fama és en Michael Gore. I va ser per aquesta música, per aquesta pel·lícula, que Michael Gore es va endur dos Oscars, a la millor banda sonora i a la millor cançó. De fet, el seu llistat de bandes sonores no és gaire extens, no arriba a la quinzena de títols, però l'any 1983 va tornar a tocar l'èxit amb la banda sonora de la pel·lícula La força de la tendresa, amb la que, si més no, va tornar a estar nominat a l'Oscar. Tanmateix, ja us ho dic, a mi sempre m'ha semblat un compositor una mica sobrevalorat. En fi, sentim de Michael Gore el tema principal d'aquesta darrera banda sonora que us deia, La força de la tendresa, del 1983. I ja ho sentireu, sona molt a anys 80.

Oh, i ara un altre compositor que també és molt representatiu d'una dècada molt determinada. En Brad Fiedel, que aquest 10 de març serà també un dels compositors del Club del 75. De fet, en Brad Fiedel ja fa anys que està retirat de la composició cinematogràfica. La seva darrera banda sonora és de l'any 1995 i ja fa temps que es dedica a altres àmbits, tant musicals com no musicals. Però va ser un compositor que als anys 80 va començar a treballar en diverses pel·lícules d'èxit, predominantment del gènere d'acció i del thriller, amb bandes sonores pioneres en l'ús de sintetitzadors i instruments electrònics. L'any 1984 li va arribar l'encàrrec que li faria compondre una banda sonora que forma part de qualsevol antologia de la música de cinema dels 80s, la de la pel·lícula de James Cameron, Terminator. Aquesta banda sonora i, sobretot, el seu tema principal van donar un impuls gran a la seva carrera, caracteritzada per la percussió metàl·lica definitòria de la seva producció musical amb bandes sonores com Friday Night, Blue Steel, Terminator 2, Sola a la penombra o True Lies. Naturalment, de Brad Fiedel sentim el seu tema principal per a Terminator de l'any 1984.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas, associats.
1: I compte ara, perquè ens ve un dels grans. Si Herman vol, el 9 de juny, el compositor James Newton Howard bufarà les seves 75 espelmes d'aniversari. James Newton Howard, un dels compositors actuals vius més importants del cinema nord-americà. Un compositor, a més, pel que sento personalment un gran respecte. Amb més de 70 bandes sonores i crec que 7 vegades nominat a l'Oscar, no l'ha guanyat mai, va començar la seva carrera amb bandes sonores de títols tan destacats com Pretty Woman, del 1990, o El príncep de les marees, del 1991, amb una trajectòria que va continuar amb la música de films com El fugitiu, El casament del meu millor amic, Wyatt Earp, Waterworld i moltes altres, ja dic, fins a completar la 70ena de títols. Un capítol a part mereix la seva col·laboració amb els primers films del director M. Night Shyamalan, en un binomi excel·lent director-compositor amb films com El sisè sentit, El protegit, Senyals, El bosc, La jove de l'aigua i altres. Precisament la nostra audició de James Newton Howard d'avui pertany a una banda sonora per a un d'aquests films, el tema El bot, de la pel·lícula El bosc, de l'any 2004, amb el violí solista de la Hilary Hahn.

El 19 d'agost complirà els 75 anys el compositor, músic i productor musical argentí Gustavo Santaolalla, un compositor que en les seves bandes sonores sovint combina elements de música rock, soul, ritmes africans i música popular llatinoamericana. Avui en dia és un dels músics més populars en l'escena de Llatinoamèrica. La seva carrera en el cinema la va començar a finals dels 90 amb pel·lícules com Amores Perros, 21 grams o Diarios de Motocicleta. L'any 2005 i l'any 2006 va guanyar l'Oscar a la millor banda sonora, per tant, dos anys seguits, amb les seves partitures per a Brokeback Mountain i Babel. Com en el cas de Michael Gore, també en aquest cas a mi em sembla un compositor sobrevalorat, si més no pel que fa a la seva música cinematogràfica. Si us sembla, de Brokeback Mountain sentim el tema titulat Brokeback Mountain 1.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: Un compositor que a mi m'agrada força, però el que en canvi reconec que no li faig gaire cas és Mark Isham. En cau bé, i la seva música no em desagrada, però reconec que no apareix gaire en aquest programa. Potser hauria d'arreglar-ho un dia dedicant-li un violí vermell a les seves bandes sonores. Mark Isham va néixer a Nova York el 7 de setembre del 1951 i, per tant, d'aquest club dels que enguany faran ja el 75. Trompetista de jazz de formació i professió inicial, ha col·laborat sovint en el cinema independent nord-americà amb alguns dels seus directors més representatius, com Alan Rudolph o Robert Altman. En la majoria dels seus treballs incorpora el jazz a melodies orquestrals, amb unes bandes sonores que solen tenir sempre un to amable i tranquil. Va començar en això de la música de cinema a mitjan anys 80 i des d'aleshores ha compost unes 130 bandes sonores. Per citar només algunes, així que em vinguin al cap, us diria La senyora Parker i el cercle viciós, del 94, Afterglow, del 97, Els moderns, del 88, Made in Heaven, del 87, Shortcuts, de Robert Altman, del 93, El riu

I el 3 d'octubre farà el 75 en Nick Glennie Smith, compositor anglès, conegut per ser autor de més d'una trentena de bandes sonores, gairebé sempre sota l'empara de Hans Zimmer. Alguns dels seus treballs més importants han sigut probablement La Roca, de l'any 96, L'home de la màscara de ferro, del 98, o El rei lleó 2, també de l'any 1998. De Nick Glennie Smith us convido a sentir el tema Si el cel fos real, de la seva banda sonora del 2014 per al film de Randall Wallace, El cel és real.

0: Doncs aquests són els compositors d'una certa anomenada que aquest 2026 faran 75 anys. Phil Collins, Shigeru Umebayashi, Michael Gore, Brad Fiedel, James Newton Howard, Gustavo Santaolalla, Mark Isham i Nick Glennie Smith. Però ara vull referir-me a dos compositors que aquest any arribaran als 80.
1: A Catalunya Música, el violí vermell.
0: El primer és l'italià Nicola Piovani, nascut a Roma el 26 de maig de 1946. Compositor, pianista i director d'orquestra, ha convertit la música de cinema en l'eix central d'una trajectòria de més de 5 dècades i més de 100 bandes sonores. Format en el piano i en la composició, va entrar al cinema a inicis dels 70 i aviat es va associar amb el millor cinema d'autor italià, treballant amb directors com Marco Bellocchio, Mario Monicelli, els germans Taviani o Nanni Moretti, sempre amb un estil melòdic, líric i de gran sensibilitat dramàtica. L'herència de Nino Rota va marcar la seva relació amb Federico Fellini, per a qui va compondre les partitures de Ginger i Fred, Intervista i La Voce de la Luna. A Nicola Piovani el reconeixement internacional li va arribar amb l'Oscar per la seva banda sonora de la pel·lícula La vida és bella, de Roberto Benigni, una música que equilibra ingenuïtat, tragèdia i tendresa i que va consolidar el seu prestigi. Piovani alterna el cinema amb el teatre musical, l'òpera i el concert, però sempre concep la banda sonora com una veu narrativa que acompanya i comenta la imatge sense eclipsar-la. De La vida és bella sentim el tema titulat Bon dia, princesa. I després sentirem també el tema del títol del film, La vida és bella.

I l'altre compositor cinematogràfic important que enguany hauria de complir els 80 anys és Howard Shore. Howard Shore, nascut a Toronto, al Canadà, el 18 d'octubre del 1946, és una figura clau en la renovació de la música de cinema contemporània, especialment per la seva capacitat de combinar densitat orquestral i subtil exploració psicològica. Format en el món del rock i la televisió a la Nord-Amèrica dels 70, va iniciar la seva carrera cinematogràfica associat a David Cronenberg, amb qui va establir una llarga col·laboració en títols com Scanners, Videodrome o La Mosca, que van definir un estil fosc, experimental i inquietant en les seves bandes sonores. La seva projecció internacional es va ampliar als anys 90 amb bandes sonores de pel·lícules tan conegudes com El silenci dels anyells, Seven o Filadèlfia, per a les que va compondre atmosferes musicals plenes d'angoixa moral i vulnerabilitat humana a través d'harmonies ombrívoles i colors orquestrals molt treballats. Tanmateix, el punt culminant de la carrera musical de Howard Shore va arribar amb l'inici del segle XXI amb la composició de la monumental banda sonora per a la trilogia del Senyor dels Anells, una enorme epopeia simfònica de gran complexitat temàtica que li va fer aconseguir 3 Oscars i el reconeixement mundial de públic i crítica. Precisament de la tercera part d'aquesta obra, El Senyor dels Anells, El Retorn del Rei, de 2003, us convido a sentir el tema titulat El Retorn del Rei, en el que hi ha presents un bon grapat dels leitmotivs musicals de la partitura.

Doncs bé, fins aquí aquest Violí Vermell d'avui, en el que hem volgut presentar-vos 8 compositors de música de cinema que aquest 2026 compliran els 75 anys. Phil Collins, Shigeru Umebayashi, Michael Gore, Brad Fiedel, James Newton Howard, Gustavo Santaolalla, Mark Isham i Nick Glennie Smith. I també 2 compositors que enguany celebraran els 80, Nicola Piovani i Howard Shore. Ja ho sabeu, si us els trobeu pel carrer, feliciteu-los. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana, que la música us acompanyi.

0: on vulguis i quan vulguis. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui tenim una cita amb un quartet de corda, el Dover Quartet, quatre músics estatunidencs graduats al reconegut Institut Curtis de Filadèlfia. Són Joel Link i Brian Lee, violins, Juliana Lee, viola i Camden Shaw, violoncel. El van fundar el 2008 i el nom de Dover Beach prové d'un poema de Matthew Arnold, el qual un antic alumne de l'institut, el gran compositor nord-americà Samuel Barber, va posar música per baríton i quartet de corda. A la trajectòria del Dover Quartet hi trobem diversos premis i beques de prestigi, col·laboracions i gires per les sales més importants del món i una discografia que conté les integrals de Beethoven, Schumann i Mozart. Però al repertori del Dover Quartet també hi ha obres de nova creació, sobretot de compositors nadius americans. I el programa que presenta en aquesta vetllada conté quartets de Montgomery, Janáček, la sonata a Kreutzer, Dvořák, el quartet americà, i Tchaikovsky. Des de l'Otonya, el teatre de Pully, el cantó suís de Vaud, la ràdio de la Suïssa francòfona ens ofereix aquest concert enregistrat al març del 2025 i que sentim un cop més gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Per començar, el Dover Quartet presenta l'obra d'una compositora nord-americana del segle XXI, Jessie Montgomery, que va estudiar a la Juilliard School i a Princeton. Les seves composicions es fonamenten en la cultura indígena, la justícia social, la improvisació i la poesia. I avui, de Jessie Montgomery, coneixerem una peça del 2008 anomenada Strum, una peça en què hi ressona la música popular americana. La versió original és per quintet de corda, però després de diverses revisions, Jessie Montgomery va trobar la seva versió definitiva per quartet de corda. El motiu bàsic, un strumming pizzicato, és l'element rítmic que guia tota la peça, que comença amb aires de nostàlgia i després es transforma en una celebració a ritme de dansa.

El Dover Quartet ens descobreix la música que es fa actualment a la seva terra, l'obra Strum, de la compositora nord-americana Jessie Montgomery. La seva escriptura combina música clàssica amb música popular, improvisació i poesia. I continua aquest concert a Suïssa amb peces del repertori habitual per quartet de corda, Janáček, Dvořák i Tchaikovsky. Del txec, Leos Janáček, han triat l'estremidor quartet de corda número 1, sonata Kreutze, una partitura del 1923 inspirada en la novel·la de León Tolstoi, una obra a la qual ja havia posat música en forma de trio uns anys abans. A la novel·la, Posnichev explica al narrador com l'expressió inesperada de felicitat de la seva esposa, una pianista, li va despertar gelosia i el va portar a assassinar-la, convençut que el violinista amb qui tocava la seva dona era el seu amant. Que, per cert, l'obra que tocaven era la sonata Kreutzer de Beethoven, títol que al seu torn va adoptar Tolstoi per la seva novel·la. Dit això, les cartes de Janáček revelen que la seva lectura de la història és oposada a la moralització que en fa Tolstoi. No vol denunciar el desig, sinó reivindicar la dona humiliada, la sensualitat reprimida i la llibertat negada. La podem entendre, doncs, aquesta obra de Janáček com una exaltació apassionada de l'amor femení i una condemna de la violència masclista. Aquest quartet de Janáček és com una òpera sense paraules, un drama psicològic on cada instrument és una veu que expressa tant el lament d'amor com els crits d'horror. Per això la peça està plena d'anotacions del tipus tímidament, com si plorés, com si parlés. Aquesta última, per exemple, indica el desig del compositor d'apropar-se al llenguatge parlat. Amb aquest primer quartet de corda, el compositor txec transforma el gènere, prescindint del desenvolupament temàtic clàssic, ja que el principi constructiu és una sola idea temàtica que recorre tota l'obra. Aquí tenim el quartet de corda número 1, sonata Kreutzer, de Leos Janáček, interpretat pel Dover Quartet.

Una obra esfereïdora, el quartet de corda número 1, sonata a Kreutzer, de Leos Janáček. Una partitura del 1923 inspirada en la novel·la de León Tolstoi, en què un home confessa la seva tràgica història de gelosia i violència. Convençut que la seva esposa té una relació amb un violinista, acaba assassinant-la en un arrebatament de bogeria. El Dover Quartet continua ara amb una obra molt estimada de la producció del txec Antonín Dvořák. El 1981, Janet Thorber, de l'alta societat novaiorquesa, una dona amb determinació i mitjans, va fundar el Conservatori Nacional de Música, que esperava que rivalitzés amb els establiments d'ensenyament musical superior d'Europa. I per atreure l'atenció va triar com a director un europeu de gran renom artístic, Antonín Dvořák, que en aquell moment dirigia el Conservatori

i insistents, el Quintet Opus 97, la Simfonia del Nou Món, el Te Deum, el Concert per Violoncel i l'últim i més imponent dels seus quartets de corda, l'Opus 96, el deliciós Quartet Americà. Una experiència productiva de l'estada americana va ser, de fet, la visita estiuenca a la colònia txeca de Spielville, a l'estat d'Iowa. En contacte amb la cultura bohèmia, va escriure gran part de la Simfonia del Nou Món i la totalitat del Quartet Americà, una obra que reflecteix els moments feliços de descans i la màgia del camp per on el compositor caminava cada dia, normalment poc després de l'alba. El Quartet Americà demostra un equilibri perfecte entre la seva desbordant inventiva melòdica i la claredat estructural. Els moviments són allegro ma non troppo, lento, molto vivace i finale vivace ma non troppo. Ara els components del Dover Quartet ens ofereixen una versió enèrgica del quartet de corda número 12 en fa major Quartet Americà, opus 96 d'Antonín Dvořák.

Magnífica i enèrgica interpretació la del Dover Quartet, del quartet de corda número 12 en fa major, quartet americà, opus 96 del compositor txec Antonín Dvořák, una obra que s'inspira en la música del seu país natal i en les tradicions afroamericanes que va conèixer durant la seva estada als Estats Units. I el concert del Dover Quartet a Suïssa s'acaba amb una de les obres de cambra de Piotr Ilich Tchaikovsky, més conegut pels ballets o sinfonies i concerts. El primer quartet de corda, del 1871, combina l'estil occidental tradicional amb un caràcter autènticament rus. Al llarg dels quatre moviments, Tchaikovsky ens sedueix amb melodies captivadores, el to noble i meditatiu o amb moments enèrgics i plens de vitalitat. Els moviments del quartet de corda número 1 en re major, opus 11 de Piotr Ilich Tchaikovsky, són Moderato e Semplice, Andante e Cantabile, Scherzo i Finale Allegro Giusto.

Així s'acaba el quartet de corda número 1 en re major, opus 11, de Piotr Ilich Txaikovski, l'obra amb què el Dover Quartet tanca el programa d'aquest concert fet a Suïssa. De tota manera, els components d'aquesta formació nord-americana ofereixen al públic del Teatre Otoñ de Pully una peça que no estava prevista. És l'andante del quartet de corda número 4 en mi menor, opus 44, número 2, de Félix Mendelssohn.

0: Félix Mendelssohn és l'autor d'aquest andante del quartet de corda número 4 en mi menor, opus 44, número 2. És el vist que han ofert els components del Dover Quartet, quatre músics estatunidencs graduats al reconegut Institut Curtis de Filadèlfia: Joel Link i Brian Lee, violins, Julianne Lee, viola, i Camden Shaw, violoncel. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert enregistrat per la ràdio de la Suïssa francòfona el març del 2025 a L'Octogne, al Teatre de Pully, al cantó suís de Vaud. Concert que ens ha arribat de la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió, i que ens ha permès sentir un programa molt complet amb quartets de corda de Montgomery, Janáček, Dvořák i Tchaikovsky. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona i moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Continuem endavant la programació de Catalunya Música ara per sentir el concert per arpa i orquestra Opus 25 que el compositor Alberto Ginastera va completar l'any 1965 i que va destinar a l'arpista Nicanor Zabaleta i a l'orquestra de Filadèlfia i que la van estrenar sota la direcció d'Eugène Ormandy. Nosaltres ens sentim la versió de Magdalena Barrera, arpa, i l'orquestra Ciutat de Granada sota la direcció de Josep Pons.

Magdalena Barrera, Arpa i l'Orquestra Ciutat de Granada, sota la direcció de Josep Pons, ens han ofert el concert per arpa i orquestra, l'Opus 25 del compositor argentí Alberto Ginastera.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música. L'Auditori de Girona presenta la nova temporada. De setembre a juliol comptarà amb grans noms de l'escena musical com Rodrigo Cuevas, Salvador Sobral, Sondra Radvanovski, el Quartet Casals o Ara Malikian. Una nova programació a l'Auditori de Girona, on viu la música. Més informació a auditori.girona.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka.
0: A Catalunya Música.
2: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
0: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.
2: Catalunya Música.
0: Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Encantats que ens sintonitzeu en aquesta tarda a l'òpera en la seva 24a temporada a la Sintonia de Catalunya Música. Som Oriol Pinar, que remena, belluga, talla i enganxa des de la sala de màquines, i Jaume Radigales davant dels micròfons en aquesta nova edició d'una tarda a l'òpera que us presenta una vegada més, una setmana més, un dia més, un monogràfic dedicat a un cantant o una cantant que han protagonitzat aquesta generació daurada de la fonografia operística. La majoria d'ocasions en enregistraments en estudi. És el cas del cantant, del baríton italià, a qui dedicarem el programa d'avui. Segurament el baríton italià amb la veu més aristocràtica de totes, un veritable cavaliere del cant i que respon al nom de Bruson, Renato Bruson.

El mestre de les esses sonores, ja ho podeu sentir en aquest cortigiani que sentim de fons, i cosa que inclou també una particular manera de pronunciar la doble zeta, zet, d'una manera molt especial i que defineix l'estil interpretatiu, entre moltes altres coses, de Renato Bruson, que va néixer a Este, a la vora de Pàdua, el 13 de gener de 1936, i que és, juntament amb Piero Cappuccilli i Leonucci, un dels grans barítons italians de la dècada dels anys 70 i 80 del segle XX, especialitzat en l'herència tardobelcantista de Bellini i Donizetti i, sobretot, evidentment, i com no podia ser d'altra manera, de Verdi, amb interpretacions referencials de papers com els titulars de Rigoletto, Macbeth, Simon Boccanegra, Falstaff, però també els personatges de Rodrigo, del Don Carlo, de Renato, d'Un ballo in maschera, d'Stifelio, del Comte Luna, del Trobador, de Iago, de l'Otelo, el Germón, de la Traviata. Timbre noble, fraseig immaculat, unit a una dicció perfecta, han estat marca de la casa d'un cantant que, després d'estudiar a Cana, Pàdua, va debutar al Festival d'Espoleto l'any 1961 en el paper del Comte Luna. Ara el sentim precisament en l'àrea Il Ballet del suo sorriso, del segon acte d'aquesta òpera, en una interpretació que un jove Renato Bruson de 30 anys feia a Dublín l'any 1966.

Així cantava un Renato Brusun de 30 anys el 1966, l'ària Il Valent del suo sorriso, que canta el Comte Luna, el segon acte del Trobador de Giuseppe Verdi, una interpretació feta a Dublín. Brusun de seguida va projectar-se internacionalment. Dos anys més tard d'aquest enregistrament, el 1968, va debutar al Metropolitan de Nova York, on van ser molt celebrades les seves participacions en òperes com Il Trovatore, Don Carlo o Lucia di Lammermoor. De la cara sentim una gravació de 1969 de l'ària Cruda, Funestas Mania i la cabaleta corresponent La Pietade in suo favore.

Aria cruda, funesta Tasmània i cabaleta la pietà d'Insuo Favore de Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti amb la veu de Renato Bruson en aquest enregistrament fet al Metropolitan de Nova York l'any 1969. Bruson va debutar al Festival d'Edimburg el 1972 i des d'aleshores ha cantat també regularment a l'Scala de Milà, on, entre d'altres, ha interpretat papers d'òperes de Verdi, de Donizetti o de Bellini. El sentim precisament en una ària de l'òpera amb la que va debutar, Linda di Chamonix, tot i que l'enregistrament és de 1981 i en aquesta ocasió amb acompanyament de l'orquestra del Teatre Reggio de Torí amb direcció de Bruno Martinotti. És l'ària Nati siamo in questa valle.

Nati Siamo in questa valle, aria dall'India di Chamonix de Gaetano Donizetti, amb la veu de Renato Bruson, en aquesta ocasió amb l'acompanyament de l'orquestra del Teatro Reggio de Turí, dirigida per Bruno Martinotti en una gravació de 1981. El 1975, Bruson va debutar al Covent Garden reemplaçant Piero Cappuccilli en unes funcions de l'Àtila de Verdi i després interpretant també el paper de Renato, d'un ballo in maschera. També es va destacar en aquest escenari en tants altres com a Macbeth, al costat de Renata Scotto, amb direcció de Riccardo Muti. Macbeth va ser també l'òpera amb la que el 1978 es presentava a l'Òpera de Viena. I l'any 1984 en gravava la versió en estudi amb direcció de Giuseppe Sinopoli davant dels efectius de la Deutsche Oper de Berlín. Macbeth, un dels papers característics i que millor han definit l'estil interpretatiu de Bruson, és precisament el paper i l'òpera de la que destaquem i us fem escoltar aquesta ària Perfidi Pietà Rispetto Amore, el recitatiu Perfidi, i l'ària Pietà Rispetto Amore, en què el domini del cant lligat s'ensenyoreix de l'estil interpretatiu únic, inconfusible i característic de Renato Bruson.

Pietà, Rispetto, Amore, meravellosa ària de Macbeth amb el recitatiu previ, el pèrfidi, amb la veu de Renato Bruson i l'acompanyament de l'orquestra de la Deutsche Oper de Berlín dirigida per Giuseppe Sinopoli en una gravació de 1984. També el Teatre Colón de Buenos Aires ha estat una de les grans places on Bruson ha triomfat. Ves on va cantar, per exemple, el 1979 Idue Foscari, també Belisario de Donizetti i el 1981 un recordadíssim Otello al costat de Plácido Domingo i de Teresa Tsilisgara. Va tornar-hi al mateix Teatre Argentí l'any 1982 en unes funcions de Caterina Cornaro de Donizetti i el 2001 en el paper de Falstaff. Precisament Otello i el seu Iago han estat també referencials en la carrera de Renato Bruson. Ara el sentim, com no pot ser d'altra manera, amb el Credo, que pràcticament obre el segon acte de l'òpera de Verdi.

amb Verdi hem de parlar del seu Rigoletto, matisat, puntuat, extraordinàriament pronunciat, amb una intencionalitat expressiva única i que podem comparar també amb el gran Rigoletto que va ser Piero Cappuccini o amb el gran Rigoletto que ha estat també Leonucci. Tres estils molt diferents amb el mateix rigor i la mateixa qualitat i la mateixa excel·lència. Sentim ara Bruzon en el Cortigiani del segon acte amb acompanyament de l'Orquestra Acadèmia de Santa Cecília de Roma dirigida per Giuseppe Sinopoli en aquesta gravació en estudi feta l'any 1985.

Magistral interpretació aquesta que fa Renato Bruson del Cortigiani, del segon acte de Rigoletto, en aquesta gravació en estudi de l'any 1985, dirigida per Giuseppe Sinopoli davant de l'orquestra de l'Acadèmia de Santa Cecília de Roma. Però no tot ha estat Verdi en la carrera de Bruson, ni tot ha estat repertori eminentment italià. Bruson també ha interpretat personatges com el Don Giovanni de Mozart, del que ara sentim la serenata del segon acte de Vieni a la finestra. Un paper, per cert, que Bruson va interpretar amb gran èxit al Gran Teatre del Liceu la primavera de 1986.

La serenata del Don Giovanni que canta Renato Bruso en el segon acte, paper i òpera, que, com dèiem, va cantar al Liceu l'any 1986, un escenari, el del Teatre de la Rambla, on Bruso va debutar l'any 1973 amb Caterina Cornaro i va tornar dos anys més tard amb un Baloin Màscara, encara el Iago de l'Otello, l'any 1988, un Macbeth en versió de concert el 1997 i, finalment, l'any 2000, Beatrice di Tenda. I seguim ara amb un repertori, diguem, poc habitual en la carrera en el repertori de Bruson, per exemple, una ària de Paride d'Elena de Gluck o del Mio dolci ardor, que aquí canta Renato Bruson acompanyat per l'orga i en un concert celebrat a Tòquio l'any 1991.

Això era de Paride d'Elena de Glu, que és l'ària O del mio dolci ardor, amb acompanyament per a orga. L'any 1991 el cantava Renato Brusone a Tòquio, amb acompanyament a l'orga d'Andreas Jufinger. I seguim amb repertori estrany, seguim precisament amb el gran rival que va ser Niccolò Piccini, gran rival de Gluck a París. Ja sabeu que hi havia les dues faccions enfrontades, els gluckistes i els piccinistes. Doncs bé, de Piccini escoltem un fragment d'una òpera còmica anomenada El fals Lord, Le faux Lord, en concret l'ària O nuit des du mystère, que Renato Brusone canta amb acompanyament de la Ria Sinfonietta de Berlín, amb direcció de Roberto Paternostro en una gravació de 1988.

Ja és ben estranya aquesta ària de la no menys estranya Le Faux Lord, el fals Lord, una òpera còmica, una òpera còmic de Niccolò Piccini, que sentíem amb la veu de Renato Bruson amb acompanyament de la Ria Sinfonieta de Berlín dirigida per Roberto Paternostro en una gravació de 1988. I ara tornem a Verdi i tornem a Santa Càtedra perquè ara sí és el moment d'escoltar la majestàtica, l'aristocràtica, l'absolutament genial interpretació que fa Bruson de l'ària di Provença que canta Giorgio Germont al segon acte de la Traviata, una manera única de dir el text, de cantar-lo, amb tota la il·lusió que li fa el pare veure la seva filla casada i amb tota l'autoritat sobre el seu fill, reprovant la seva actitud, emancipat com està amb una cortesana com és Violetta Valéry. És la veu de Bruson amb acompanyament de l'orquestra de la Ràdio de Munic dirigida per Giuseppe Pataner.

I si hem d'acabar el programa amb el fermall d'or, podríem tornar a posar tota l'àrea perquè tota ella és un fermall d'or. Però, evidentment, com que això no és possible, us en destaquem la cadenza, és a dir, el fragment final de l'àrea en què sol, sense l'orquestra, Giorgio Germont comença amb el conclusiu «Mas y al fin ti trovo ancor». A partir d'aquí, tot és sentència, tot és Santa Càtedra.

Com diem sempre, ens hauríem de treure el barret, llàstima que no en portem. Era Renato Bruson en aquesta cadència final de l'ària di Provença del segon acte de la Traviata de Giuseppe Verdi. Fermall d'or d'aquesta tarda a l'Òpera, la sintonia de Catalunya Música, que hem fet possible Oriol Pinart al muntatge musical i Jaume Radigales davant dels micròfons. Gràcies per la vostra escolta. Sigueu feliços.

0: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Hola, bona nit. La Concert House vienesa és la sala que visitarem avui per sentir música en directe, amb l'actuació de la saxofonista Lakecia Benjamin, aquesta nova iorquesa que es va consagrar com a solista el 2020 amb un treball d'homenatge a John i Alice Coltrane, Pursuance. El so energètic del seu saxo alt va captivar de seguida l'audiència, però també la seva acció en favor dels drets civils, que ha posat en comú amb altres militants, com ara la cantant Diane Reeves, l'activista Angela Davis o la poetessa Sonia Sánchez. Totes tres van col·laborar al seu segon àlbum, Phoenix, gravat sota la supervisió de la percussionista Terry Lynn Carrington, que va fer-li de productora musical. Avui en aquest concert sentirem temes de tots dos treballs tocats en quartet amb el pianista i teclista Oscar Pérez, el baixista Elias Bali i el bateria E.J. Strickland. La ràdio austríaca va gravar aquest concert a la sala gran d'aquest Concert House de Viena el 19 de març del 2024 i avui el podem recuperar a través de la xarxa d'intercanvis de la Unió Europea de Radiodifusió.

Leticia Benjamin, que ja és a l'escenari vienès amb el seu quartet per compartir amb el públic la seva música, la seva energia i la celebració que proclama de la vida i de l'amor. A punt, doncs, per sentir aquest concert des del país que, com sentireu, la saxofonista nova iorquesa proclama com el seu preferit d'Europa gràcies al seu plat nacional, els schnitzel, aquestes escalopes a la vienesa. Agafeu-vos fort, que arriba el Tornado Benjamin, perquè comença el concert.

Kiss the Benjamin amb el so potent del seu sexual, però també amb un to de veu cridaner i festiu quan saluda el públic vienès i amb ganes d'escalfar l'ambient. Ens explica Benjamin que aquesta és la seva segona visita a la Concerthaus vienesa. Benjamin, que es declara com a nova iorquesa una mica salvatge. El que vol amb el concert d'avui és celebrar les dones en el món del jazz amb la música de l'àlbum Phoenix, aquest homenatge a totes les dones jazzistes que l'han precedit i per al qual va rebre fins a 3 nominacions als Grammy. El concert ha començat amb el primer tema del treball, Train, i seguirà amb American Skin, la pell americana, una composició escrita a partir d'un text de la poetessa Angela Davis.

0: Asia! Oscar Perez on the piano. Oscar Perez on the piano. Help him out, New York. Elias Bailey on the bass. And EJ Strickland on the drums.
1: Aquí ser Benjamin compartint els aplaudiments amb els seus companys de banda. Oscar Perez al piano, Elias Bailey al contrabaix i EJ Strickland a la bateria. Benjamin segueix fent broma amb el públic sobre la calor que estan passant i creant des de l'escenari i proclama ara el músic en majúscules, John Coltrane, per al qual demana un aplaudiment al públic austríac. Contenta de que a poc també s'estigui escalfant l'ambient i que el públic es posi de part seva en l'entusiasme de l'actuació, Leticia Benjamin vol tornar ara a Coltrane, perquè la cançó amb la qual seguiran és una de les del repertori del saxofonista, My Favorite Things. La versió explosiva que en proposa la dedica a una d'aquestes dones del jazz que està celebrant avui el seu concert. Alice Coltrane.

crit de guerra aquest de Leticia Benjamin, que té por fins i tot de trencar el micro amb aquestes proclames d'homenatge a John Coltrane i que ens torna a presentar els músics de la banda, el pianista i teclista Oscar Pérez, el baixista Elias Bailey i el bateria E.J. Strickland.

Letícia Benjamin i el pianista Oscar Pérez tocaven aquest cant espiritual, Amazing Grace. Un cant, el títol del qual, per cert, ningú del públic ha sabut endevinar quan Letícia Benjamin ho ha preguntat. Benjamin, que amb la seva energia i sentit de l'humor, segueix parlant de les delícies culinàries austríaques i posant de costat els schnitzels amb el pastís de xocolata extraordinari que li van oferir pel seu aniversari fa un parell d'anys, demanant que si algú n'hi vol tornar a portar, doncs serà benvingut. També ens segueix parlant dels viatges, de les experiències i intercanvis culturals. Ens diu que hi ha tants problemes al món que sovint ens encaparrem en marcar les diferències, però aquestes diferències, de fet, no existeixen. Bé, potser alguna, com ara les vistoses joies daurades que acostuma a portar penjades i que també caracteritzen la seva imatge. Una joia és que està també disposada a compartir amb el públic austríac i portar-les des de Nova York la següent vegada que visiti Àustria. El bateria de la banda és E.J. Strickland, un músic que prové de Miami, a la Florida, però que actualment viu a Brooklyn. Sembla un noi normal, però és la persona que sosté la banda que estem sentint aquesta nit. Com que no hi pot haver concert de jazz sense un solo de bateria, Strickland introduirà, ens diu Benjamin, el tema amb el qual seguiran, que és una cançó de Patrice Rushen, Jubilation.

Sembla que Leticia Benjamin ho ha aconseguit, el públic vienès totalment entregat a la seva música, aplaudint aquesta versió de la cançó Jubilation de la cantautora californiana Patrice Rushen i marcant la pulsació perquè la banda segueixi tocant.

0: The bass is broke. My shoe is broke.
1: Havíem tornat a l'univers Coltrane amb Central Park West. Leticia Benjamin agraint aquests aplaudiments després que amb l'entusiasme de l'actuació fins i tot s'hagi trencat una corda del baix d'Elias Bailey i també una de les seves sabates.

Going Home. Aquest és el títol del fragment de la Simfonia del Nou Món d'Antonín Dvořák, que s'ha convertit en estàndard jazzístic gràcies a les versions que n'han fet músics com Alice Coltrane. Bones notícies i males notícies, ens anuncia Leticia Benjamin. Les bones, schnitzel per a tothom. I les males notícies, el concert és a punt d'acabar-se. Com que el públic s'ha anat escalfant, potser és el moment de seguir amb funk, ajudada per EJ Strickland des de la bateria, Elias Bally des del baix i Oscar Pérez des dels teclats. I també pel públic, si en té ganes.

notícia, Benjamin, que no ha perdut ni un bri d'energia, tot i la intensitat d'aquest concert que acabem de sentir, cridant els noms dels músics de la seva banda i exhortant el públic a ovacionar-los després d'aquesta versió de Sissy Strut, que és un dels temes de la banda funk de Nova Orleans, The Meters. Aquí sí, Benjamin viatjava fins al 1969 per homenatjar aquest funk clàssic i per tancar així el seu concert vibrant que ha fet bellugar de les cadires al públic vianès. Repassant la música de l'àlbum Phoenix, que ha posat el nom d'aquesta saxofonista al capdamunt dels èxits jazzístics actuals. Recordem que Phoenix va rebre l'any passat fins a 3 nominacions als Grammy: millor interpretació, millor àlbum de jazz instrumental i millor composició instrumental. Gràcies a la ràdio austríaca hem pogut avui recuperar aquest concert que gravava a la Concerthaus de Viena el 19 de març del 2024.

0: Doncs aquestes sessions de jazz en viu estiuenques ens porten demà novament fins a Viena per sentir el concert Les veus màgiques de Viena, que protagonitzen tres vocalistes que, provinents de diverses cultures, han acabat coincidint a la capital austríaca. Aquestes veus màgiques són les de la siriana Basma Yavir, la kurda Sakina Teina i la bosniana Natasha Mirkovic. Amb en Josep Aymí serem aquí a punt per oferir-vos aquest concert a les 11. No hi falteu. Fins demà.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, podreu sentir ara el concert per a violí i orquestra en re major, opus 77, de Johannes Brahms, obra de l'any 1878. Ens acompanyen Julia Fischer, violí, i els membres de l'Orquestra Filarmònica Holandesa d'Amsterdam, sota la direcció de Jacob Kreitzberg.

Fins aquí el concert per a violí i orquestra en re major, opus 77 de Johannes Brahms. Sentíem Julia Fischer, violí, i l'Orquestra Filarmònica Holandesa d'Amsterdam sota la direcció de Jacob Kreitzberg.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem a sentir els quatre últims Lieder de Richard Strauss, interpretats per la soprano Elisabeth Schwarzkopf i la Filharmonia Orchestra dirigida per Otto Ackermann.

0: Acabem de sentir els quatre últims lieder de Richard Strauss en la versió de la soprano Elisabeth Schwarzkopf i la Filharmonia Orchestra dirigida per Otto Ackermann.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Tot seguit podrem sentir la sinfonia que Félix Mendelssohn va compondre després del seu viatge a Itàlia, un viatge que va fer entre els anys 1830 i 1831. És la sinfonia número 4 en la major, Sinfonia Italiana, opus 90. Sentim-ne la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan.

0: S'acaba aquí la sinfonia número 4 en la major sinfonia italiana, opus 90, que Félix Mendelssohn va completar l'any 1833 i que té el seu origen en el viatge que el compositor va fer a Itàlia entre els anys 1830 i 1831. N'hem sentit la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan en un enregistrament de l'any 1973.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Ara ens acompanyarà el concert per dos violins, corda i continu en do major, Riom 508, Antonio Vivaldi. Els intèrprets seran els violinistes Mònica Weismann i Florian Deuter amb el conjunt Harmonia Universelle.